0: 7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
1: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen que es troba malament.
2: Ostres.
1: Agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
2: No.
1: I a més es posa a diluviar.
2: No t'ho creus.
1: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
3: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
4: Con Volotea y sus vuelos directos a Murcia desde Barcelona, ya estás ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 euros ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
5: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
6: Bon dia, és dijous, és 4 de juny. Des de primera hora portem desgranant el sumari del cas Leire, però aturem-nos en el que afecta Catalunya. Segons la Guàrdia Civil, el PSOE va desviar 20.000 euros de la campanya del PSC per pagar articles que li fossin favorables en un digital. És una de les notícies del dia, però abans... Abans del temps, el dia s'anirà tapant i tingueu el paraigües a mà, perquè pot ploure a qualsevol lloc, temperatures que baixen sensiblement. I pel que fa al trànsit, la carretera G552 està tallada a Arbúcies, en sentit Hostalric, per un accident. Ja hi ha retencions a la ronda litoral en sentit Llobregat. El transport públic, normalitat. El sumari del cas Leire, la militant del PSOE acusada de maniobrar contra jutges i fiscals, també ha destapat accions que afecten a Catalunya. La Guàrdia Civil assegura que el PSOE va desviar 20.000 euros de la campanya electoral del PSC per pagar articles favorables al diari digital Crònica Libre. Però no només, perquè l'exmilitant també s'hauria mogut per preservar l'amnistia. Martí Oliver.
7: Exacte, Leire diu que el gran obstacle per culminar l'amnistia és el Suprem i que estan avançant en un acord amb l'excomissari Villarejo i l'exsecretari d'Interior Paco Martí. Martínez, investigat a la Kitchen, és un acord per aconseguir informació sobre el jutge Manuel Marchena, que pogués estovar les traves de l'alt tribunal, i en un dels documents requisats es fa referència fins i tot a que Villarejo tindria proves de corrupció de Marchena i també s'assegura que tindria pagaments i enregistraments de que Marchena i el Partit Popular haurien jugat un paper en l'anomenada policia patriòtica contra l'independentisme.
6: Sergi López, bon dia.
8: Què tal? Bon dia.
6: El setge Pedro Sánchez s'estreny, però mentrestant ell ahir a la cloenda de les jornades del Cercle d'Economia.
9: Quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
6: Va anunciar que s'està preparant per presentar els comptes pel 2027.
8: I això va agafar per sorpresa a molts dels assistents que veuen l'anunci com una jugada política que ni els beneficiarà ni els perjudicarà.
6: Amb els empresaris hi va parlar el Pol Valero.
10: Diversos empresaris consultats presents a l'acte asseguren que Sánchez està intentant desviar l'atenció de la moció de censura que planteja el PP. Per la seva banda, el Cercle, que organitza el fòrum, en línies generals ha mostrat bona sintonia amb el president del govern espanyol, a qui valora sobretot que hagi presentat una proposta de nou model de finançament autonòmic. Tot i això, no s'han estalviat aquesta petició davant de les investigacions que afecten el PSOE.
11: Si queremos trasladar nuestra preocupación y una convicción clara. España necesita seguir reforzando sus mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas.
10: És la presidenta del Cercle, Teresa García Milà.
6: Avui sabrem què passarà amb les vagues dels mestres, si es mantenen o no.
8: Doncs sí, perquè a les 12 es coneixerà el resultat de la consulta sobre el preacord que USTEC i la Intersindical van arribar amb la conselleria. A aquesta hora ha votat el 53% del total dels professors que podien fer-ho.
6: I més coses, perquè la jutgessa que investiga Jonathan Andic per la mort del seu pare ha demanat indagar si va haver-hi terceres persones implicades. La fiscal i els Mossos assenyalen particularment a la psicòloga que tenia a pare i a fill.
8: En un escrit avançat pel País i al qual ha accedit la SER, la magistrada ha demanat buidar el telèfon mòbil de l'acusat per saber amb qui va parlar el mes abans de la mort. La jutge no es creu la versió de Jonathan, que va declarar que era habitual que ell i el seu pare anessin d'excursió. Els Mossos han comprovat que era la primera sortida en 10 anys.
6: I 14 detinguts en el dispositiu contra una organització dedicada al cultiu i tràfic de marihuana a l'Alt Camp. S'han intervingut més de 5.000 plantes, Cristina Artacho.
12: A l'operatiu compartit entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional s'han fet 15 entrades i escorcolls al municipi de Cabra del Camp. En total s'han intervingut fins a 11 plantacions de droga a l'urbanització Mas del Plata. També s'han interceptat diverses armes de foc i armes blanques, diners en efectiu, balances per manipular la marihuana i inhibidors.
6: Fonts de l'Església Catalana asseguren que el papa utilitzarà el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Diuen aquestes fonts que ja s'ha fet la tria dels textos i que només falta que el cardenal Omella ho traslladi al Vaticà.
8: A l'arcabisbat de Barcelona responen amb el clàssic sense comentaris i el Vaticà ho fa amb evasives, textualment amb un ja veurem. El que sí han confirmat en les darreres hores és que el papa rebrà Salvador Illa en una audiència privada. Ho farà dimarts a la tarda al Palau Episcopal de Barcelona, després d'assistir a l'homilia a la catedral de la ciutat.
6: Són les 6:55.
2: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
13: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
14: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
15: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiba. Sí, sí, Sensiba en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana entra a Rodi Ponés i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
16: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
6: Leo Messi agraeix el Premi Princesa d'Astúries d'Esport des de la concentració de la selecció argentina. Joan Tejedor, bon dia.
17: Bon dia. El jurat del Princesa d'Astúries ha escollit el millor futbolista de la història d'entre 27 candidatures de 12 nacionalitats diferents per distingir-lo amb el guardó del 2026. Notícia que Messi ha rebut des de Kansas, als Estats Units, on està concentrat ja amb la seva selecció pel Mundial.
18: Me levanté con la noticia, con muchísimo mensaje, felicitándome por el Princesa d'Astúries. La verdad que para mí es un orgullo muy grande poder recibir este reconocimiento por la importancia que tiene, por el hecho de que me reconozca no solo por lo que hago adentro de la cancha, sino también afuera, así que nada, muy, muy feliz, muy agradecido.
17: La cerimònia d'entrega dels Premis Princesa d'Astúries serà el mes d'octubre a Oviedo.
6: I Guitarrica de la Fuente i Wet Leg tanquen la jornada inaugural del fòrum.
8: Desenes de milers de persones han aplegat al fòrum en aquesta jornada gratuïta que ha començat amb Guineta i Jardac.

0: Avui serà el torn, per exemple, de Massive Attack o de Bad Gyal. I aquesta hora el que fem és saludar la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
1: Hola, què tal? Com esteu?
0: Com tenim avui el programa? Veig amb molts consellers, eh?
1: Sí, mira, n'hi tenim dos. Tenim el conseller Espadaler, que és el que està portant tot això de la visita del Papa, que ara resulta que hi ha una campanya en contra, que diuen que no l'esperen, amb tot aquest conflicte al català. Vaja, a veure com, si tenim alguna novetat al respecte en relació a això. I parlarem amb el conseller d'Agricultura, perquè, clar, Collserola s'hagués tancat al port de Collserola, i hi ha gent que ja diu, escolta, ja n'hi ha prou, fa temps que no parlem de la pesta porcina i volem saber doncs, si encara queden senglars allà, si es reobrirà el parc i tenen previsió de quan, ara que sobretot també ja comencen a haver els mesos d'estiu, de bon temps, no?
0: I que també a sortir a la muntanya,
1: convida a passejar. No? Parlarem amb negocis afectats per tot aquest tancament que són allà a Collserola. I avui queda un mes exacte pel gran depart del Tour de França, que sortirà per primera vegada a la història de Barcelona, de la platja del Fòrum. Serà un esdeveniment, un altre, a part de la visita del Papa, que ens afectarà de la baix la mobilitat de la ciutat. Parlarem d'això a partir de 11:15. I abans s'acaba la consulta de profes. A banda i banda parlarem amb tothom. Les companyes de Verificat ens viran a fer una radiografia de com tenim les ràtios a casa nostra, comparativa també amb la resta de països. I vindrà la Ruscalleda a la secció de cuina.
0: Doncs escolta, un programa ben farcit. No ens ho perdrem. Que vagi molt bé, Marina. A partir d'aquesta hora comença la doble programació a l'Aquí Catalunya, a Ser Catalunya i a l'Oi per Oi a la cadena Ser.
2: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
3: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
1: Mientras se iban conociendo las novedades del sumario del caso Leire Díez.
2: Quiero anunciarles también aquí en el Cercle de Economía de que el Gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
3: El presidente del Gobierno anunciaba en el Cercle de Economía lo que ha anunciado otras veces, otros años, que esta vez sí cumplirá con el mandato constitucional que obliga al Ejecutivo a presentar un proyecto de presupuestos. Pero será ya para el año que viene. Incumple también, por tanto, su promesa de presentar unas cuentas para este 2026 que dijo que esta vez sí iba a llevar al Congreso.
1: Con este anuncio, el Gobierno pretende marcar su propia hoja de ruta después del anuncio fallido de Feijóo de presentarle una moción de censura instrumental y en medio de todas las revelaciones del caso Leire. Ana Fernández Vila, buenos días.
4: ¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
1: Pero ante la cascada de novedades que incorpora el sumario, el PSOE decidió enviar ayer un comunicado en el que ciñen todas las maniobras de Leire Díez o de Santos Cerdán, que fue el hombre fuerte del partido, al comportamiento, dice, de unos farsantes.
4: En Moncloa y en Ferraz no le restan gravedad a los hechos, pero niegan toda vinculación de Sánchez, del Gobierno y del partido, más allá de Cerdán. El PSOE denuncia que lo que se ve en el sumario son comportamientos intolerables e individuales, recalcan varias veces en ese comunicado. Comportamientos de farsantes, oportunistas y resentidos que han usado el nombre del partido en vano y en falso, dicen. Los socialistas descargan así toda la responsabilidad de los hechos investigados en Santos Cerdán y Leire Díez y defienden que ya actuaron políticamente contra ellos. En privado justifican que nadie se percatara de nada de lo que hacía su exsecretario de organización porque la propia naturaleza de su cargo y su autoridad le permitía, dicen, actuar con discreción y sin supervisión y usar sin sospechas Ferraz. Mientras el Gobierno se esfuerza por trasladar tranquilidad y hacer ver que queda legislatura, como decías, con ese anuncio ayer de Sánchez de que ya preparan los presupuestos del año que viene.
1: Las novedades del sumario llegaron justo cuando se había acabado el recorrido a la moción de censura instrumental que había planteado Feijóo. Ahora el PP, Julia Molina, buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días.
1: El PP aprovecha para devolver de nuevo la presión a los socios.
5: A ellos se dirige Feijóo en el mensaje que publicó después de conocer parte del contenido del sumario. La defensa judicial de este gobierno va a ser ciertamente difícil, escribe, pero su defensa política ya es imposible. Apartada la moción, en Génova optan por multiplicar las declaraciones ante los medios y anuncian citaciones en el Senado, que es la cámara que manejan con mayoría absoluta. Su objetivo es escalar la ofensiva hasta Sánchez, a quien ya señalaba ayer la portavoz de la Cámara Alta.
6: El uno, Pedro Sánchez. Nada de esto hubiera podido pasar sin él. La verdad es que para los negocios actuaron como una banda. Llegaron como una banda y actuaron como una banda. Y luego crearon el comando cloacas para taparlo todo.
5: La idea no cala en los socios. Sumar cree que hay una campaña orquestada para acabar con el gobierno, pero ayer el ministro Urtasun le exigía al PSOE que actúe para frenarla.
7: Estamos hartos de que la sede del Partido Socialista en Ferraz se haya convertido en un lastre para la mayoría progresista de nuestro país.
5: En cualquier caso, defienden en Sumar que el sumario no apunta hacia la financiación ilegal, que es donde han puesto su línea roja.
1: Juliana, hasta luego.
5: Hasta luego.
3: El otro foco político está en Castilla y León, con el acuerdo que ayer presentaron PP y Vox para gobernar esa autonomía, que es más concreto que el de Aragón o Extremadura y que comparte con ellos la polémica prioridad nacional, que es lo que exige Vox. El texto incluye el recorte de subvenciones en cooperación y para los sindicatos y ONGs.
8: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
9: Valorado.
8: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
9: En España.
8: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: En verano todo cuesta tan poco, desconectar, relajarse...
11: ¡Y los frescos de Aldi!
10: ¡Al!
11: Ahorra con las cerezas a 1,99 los 250 gramos, la segunda unidad al 50%.
10: Y descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. ¡Aldi!
11: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
12: Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas ProAI diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en multiópticas.
13: No todo vale en salud y alimentación. HSN desarrolla y fabrica con estrictos estándares de calidad y seguridad alimentaria bajo evidencia científica, transparencia y precio justo. Los que saben elegir, eligen HSN.
14: HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
15: ¿Vives pensando, y si me despiden sin motivo? Pues solo tienes que decir dos letras, N-O, no. No te conformes, hazte de Legalitas y defiende lo que es tuyo. Llama al 900 100 663. Y sí, también para autónomos y empresas.
16: Ok, Nico, a la floristería. Parada corta, box, box y luego directo al restaurante.
17: Incluso los pilotos de Fórmula 1 conducen a diario. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomienda BP Ultimate con tecnología Active para llegar hasta 840 kilómetros más lejos al año. Comparado con combustibles básicos y basado en un uso continuado de 13.000 kilómetros. Los beneficios podrían variar. Infórmate en mibp.es.
18: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
1: Fuera de España, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó anoche una resolución que limita los poderes que tiene Donald Trump en la guerra de Irán.
3: Ya ha publicado el Wall Street Journal que, a pesar de los ataques que vimos ayer entre Estados Unidos e Irán, la idea que tiene Donald Trump es que la guerra total ya no se reanude a menos que mueran en el terreno soldados estadounidenses.
1: Corresponsal en Washington, Sara Canals.
19: Buenos días. Crece el descontento a nivel nacional y prueba de ello es este voto significativo en la Cámara de Representantes que llevaba semanas atascado.
20: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
19: Primera vez que varios republicanos, cuatro en total, se suman a los demócratas para enfrentarse al presidente. Y ayer fueron muchos los liberales que lo celebraron, como el congresista californiano Ro Khanna.
21: Too many Americans are paying too much for gas and food.
19: Los ciudadanos están pagando demasiado por gasolina y por comida, recordaba, aludiendo a la elevada inflación. Y es que según la ley estadounidense, el Congreso debe autorizar una guerra cuando se supera el plazo de 60 días, un plazo alcanzado ya el 1 de mayo, aunque la Casa Blanca se agarra al frágil alto al fuego para insistir en que ahora mismo no hay conflicto.
3: En paralelo, Washington ha anunciado que el Líbano e Israel han llegado a un alto del fuego condicionado a que Hezbollah ponga fin a sus ataques. El ejército libanés iría tomando el control de zonas del país de forma progresiva.
1: Y la justicia francesa ha aceptado la petición de la española y entregará a Letarra y Josu Ternera para juzgarlo por haber sido jefe de la organización terrorista.
3: Es una euroorden que busca juzgarle por su liderazgo en la banda entre los años 2002 y 2019.
1: Y en 10 minutos el abierto.
3: Esta mañana compartimos nuestra mesa de análisis junto a Estefanía Molina, Joan Subirats y Lourdes Pérez.
1: Llegamos así a las 8 y 20 minutos de la mañana, las 7 y 20 en Canarias.
22: Ser Tarragona, Radio Reus.
23: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
24: Ningún árbol es fuerte sin continuos vientos. Séneca.
23: Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
25: Quan l'objectiu del teu negoci és satisfer els clients, cada promesa compta. Per això, a Toyota Professional, complim el nostre compromís d'oferir la gamma de vehicles comercials més completa. I trobaràs la nova Toyota ProAce City, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.
26: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
27: Vaig a bar amb bar, vaig a festa amb festa.
28: Bon dia. Tot i les crítiques que el govern català ha rebut aquests dies pels presumptes casos de corrupció que afectarien els socialistes, avui comença el debat de pressupostos al Parlament i l'executiu de Salvador Illa els podrà tirar endavant gràcies al suport d'Esquerra i dels Comuns. Ara ho expliquem, però abans tres imprescindibles. El primer, el trànsit. Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
29: Bon dia, doncs. Encara hem de tenir paciència per aquestes fortes retencions que continuen amb molta intensitat a tots els accessos i voltants de Barcelona, tant el nus de la Trinitat, les dues rondes, entrada pels túnels de Vallvidrera, també pel vessant Llobregat. Tot i així, la incidència que tenim encara activa és arran d'aquest accident produït aquesta nit. La GI-552, a l'altura d'Arbúcies, continua tallant la calçada en sentit Hostalric i que encara obliga també a obrir desviaments senyalitzats. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
28: El segon, el transport públic, no consten incidències. I el tercer, el temps. Avui hi haurà ruixats, amb els detalls, el Jordi Carbó.
30: Compte amb les tempestes que entre aquesta tarda i la pròxima nit afectaran pràcticament tot Catalunya. Els núvols seran abundants a tota hora, al matí i al migdia, amb estones de sol, més compactes durant la tarda. Ja al migdia, amb alguns primers xàfecs, entre la tarda i la pròxima nit, les tempestes s'extendran per tot Catalunya, descarregant amb forta intensitat sobretot a les comarques de Girona i Barcelona, amb alguns aiguats. Ara, amb 21 graus a Barcelona, també a Tarragona, 18 a Lleida, 14 a Girona. Les màximes, semblants a les d'ahir, entre els 25 i els 30 graus, amb sensació de xafogor, però després de les tempestes l'ambient es notarà força fresc.
28: El Parlament comença avui el debat dels pressupostos que el govern superarà sense entrebancs, malgrat les crítiques que socis i oposició han llançat els darrers dies per les sospites de corrupció al Partit Socialista. El govern de Salvador Illa superarà el primer tràmit gràcies a Esquerra i Comuns amb la previsió que s'aprovin definitivament el juliol. Xavier Balló.
0: Els pressupostos inicien avui un recorregut parlamentari que hauria de culminar el 2 de juliol o unes setmanes més tard si algun partit decideix portar el projecte al Consell de Garanties Estatutàries, cosa que fins ara cap partit ha anunciat. Avui es rebutjaran les esmenes a la totalitat presentades pels partits de la dreta i per la CUP. Aquests són els primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Els darrers van ser fa 3 anys de Pere Aragonès i tot i que el govern no renuncia a tornar-ho a aprovar l'any que ve, el sentit majoritari en els partits és que probablement siguin els únics de tota la legislatura. Des del govern són conscients que hauran de fer mans i mànigues per executar el pressupost en menys de mig any, tenint en compte més que incrementa la despesa més d'un 20%, però s'han volgut tirar endavant perquè serveixin ja de base per la resta del mandat.
28: Com dèiem, el debat de pressupostos arriba en plenes crítiques als socialistes pels presumptes casos de corrupció que s'investiguen. Sergi López, bon dia.
2: Què tal, Gisela? Bon dia.
28: L'últim que s'ha conegut és el sumari del cas Leire.
2: Un cas que tindria una derivada catalana del presumpte desviament de 20.000 euros de la campanya electoral del PSC per pagar articles favorables d'un diari digital. El PSC assegura que fa almenys 15 anys que no té cap relació amb l'agència de mitjans que hauria inclòs la publicitat del digital Crònica Libre i nega cap tipus de contracte amb el mitjà. Escoltem Salvador Illa poc abans que es conegués l'informe.
4: Que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
28: I en aquest context de casos judicials que esquitxen el PSOE, el president del govern Pedro Sánchez, que hi estava a les jornades del Cercle, va fer un anunci sorpresa. Va dir que presentarà els pressupostos de l'any que ve.
5: Quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
28: D'aquesta manera, Sánchez marcava rumb per esgotar la legislatura. I aquest migdia coneixerem el resultat de la consulta que USTEC, CGT i la Sindicat han llançat entre els docents catalans per saber si ratifiquen o no el preacord que els sindicats majoritaris van tancar divendres passat amb Educació.
2: Fins a primera hora d'aquest matí han participat 52.300 persones, que suposen el 54% del total. Fa uns minuts, aquí a Catalunya, la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha avançat que la votació serà molt ajustada perquè hi ha hagut un vot reaccionari, promogut pels sindicats que van abandonar la negociació.
6: Bé, ja veurem com va, perquè el no fa molt soroll i el sí no sabem, no en fa tant i no sabem tampoc el volum.
2: Els resultats els coneixerem a les 12 del migdia.
28: I el darrer acte del Papa en la seva visita a Catalunya serà a l'aeroport del Prat.
2: Just abans d'agafar l'avió, que el portarà cap a Canàries, Lleó XIV beneirà el nou sagrari que s'ha d'instal·lar a la capella que hi ha a la Terminal 1 i que obre només quan algun viatger ho demana.
28: I per cert que ha nascut la campanya Jo no t'espero en contra de la visita del Papa a Barcelona.
2: Diverses entitats contràries a la comitiva s'han organitzat per criticar el cost econòmic i l'absència de català mentre Lleó XIV és a Barcelona.
28: I el Cupra Raval està multiplicant per 4 la millor demanda de llançament que fins ara havia tingut mai aquesta marca.
2: Des d'ahir ja està en marxa la fàbrica SEAT de Martorell la producció d'aquest model, que és el primer cotxe elèctric fabricat íntegrament a Espanya. Es preveu que al seu pic de producció es puguin fabricar 1.200 vehicles del Cupra Raval a la planta de Martorell, amb 3 torns de 400 treballadors implicats en la fabricació directa del cotxe.
28: A aquesta hora donem un cop d'ull a què diuen els diaris.
2: La Vanguardia explica que els trens tornaran a passar amb normalitat la setmana vinent pels túnels del Garraf, un cop han acabat les obres de millora que s'hi feien. L'Ara, El País i El Periòdico expliquen que la cadena Melià cedeix a la pressió de Trump i abandona la gestió de 15 hotels a Cuba. Al Periòdico també llegim la notícia que us venim explicant sobre el fet que la jutge investiga la influència de la psicòloga d'Andic en els fets, en la mort del pare del Sandic, i la citarà a declarar. I l'Ara dedica la fotografia de la primera pedra de les obres de la nova planta de Grífols, a Lliçà de Vall, a la que hi va assistir el president Pedro Sánchez.
28: 8:27.
7: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: 6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
9: Normal.
8: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
9: No pot ser.
8: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
9: Sort al RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC, i som per ajudar.
10: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiba. Sí, sí, Sensiba en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana entra a Rodi Ponés i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
28: Arnau Montserrat, hola de nou.
11: Hola, Gisela.
28: S'escalfen les eleccions del Real Madrid.
11: Ahir a l'Hormiguero, Enrique Riquelme va dir que si és president, Haaland serà el seu fitxatge galàctic i que pagarà les quotes dels socis del Real Madrid la pròxima temporada si no compleix amb aquesta promesa. Després, la gent i el pare ho van desmentir en un comunicat. A més, Florentino Pérez va anunciar oficialment que Mourinho serà el seu entrenador.
12: Sí.
11: Un simple sí, de Mourinho vestit amb la samarreta del Madrid.
28: Messi, que agraeix el seu premi Princesa d'Astúries de l'Esport.
13: És un orgullo muy grande poder recibir este reconocimiento.
11: Por... Des de la concentració de la selecció argentina, avui també Espanya i Irak, amistós de preparació pel Mundial, encara sense Lamine Yamal. De la Fuente ja no assegura que Lamine jugui ja en el debut contra Cap Verd.
14: Podría llegar a para empezar el día aquí. No garantiza que es por ese motivo tenga que jugar.
11: Pendents d'un possible debut avui de Marc Bernal.
28: I en bàsquet, el Barça, un pas de semifinals.
11: A les 7 del vespre, el Palau rep l'UCAM Múrcia en el segon partit de la sèrie. Un triomf classifica els de Xavi Pascual. D'altra banda, el Madrid a les 9 visita la pista de la Laguna Tenerife. Si perden, eliminats. Ahir, derrota del Joventut de Badalona, 85-71 a la pista de Baskonia.
28: Gràcies, Arnau.
11: Fins ara.

0: Mo, solo en multiópticas.
1: Dale, José. Venga, va. Hola, nana. Camila,
2: podría dormir. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
3: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
4: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
5: És un animal.
4: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
5: Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
4: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
5: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
3: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
6: Bon dia, com esteu? Demà el Què t'hi jugues des de Tarragona. Al Teatre de Tarragona, Rambla Nova número 11. Allà us esperem, els que vulgueu venir, envieu WhatsApp al 606-32-72-11. Podreu fer-vos una foto amb el trofeu del Grande Par.
7: Són el trofeu del Grande Fauto?
6: Ciclistes, per tant, sense motor, Francesc.
7: És igual, home, però són rodes! I tot el que són rodes estem a favor!
6: Vindràs?
7: Sonen així les bicis també, quan van ràpid. Tallen l'aire, quan van així.
6: Francesc, anem a Tarragona precisament per això. Perquè des d'on farem el programa és per on passen els ciclistes.
7: El comptador? El comptador? Això és com sona una bici quan passes a prop?
6: Sí.
7: El Grande Pauto!
6: Us podreu fer una foto amb el trofeu del Grande Par i amb el nostre Francesc Rosés, si veniu demà al Què t'hi jugues, des del Teatre de Tarragona, amb l'alcalde Rubén Viñuales, amb el director general de la Volta, Rubén Peris, que és la persona clau per portar el Tour a Catalunya. Obrirem la taverna dels bojos, venen el Cristóbal Chassén, el tío Faja, el Gonzalo Álvarez, el Juan de la Boque, el Quim Molins, ve tota la tropa al Teatre de Tarragona i hi hauran algunes llegendes del Nàstic. Aquí tinc especial ganes d'abraçar Felip Ortiz, gran porter, millor persona, estarà també al Què t'hi jugues demà des del Teatre de Tarragona. Us esperem a tots, 606-32-72-11, si voleu venir.
7: Aquesta és la velocitat amb la que heu d'escriure el WhatsApp del programa. Heu d'escriure més ràpid que Harold Frenzen. Hits Harold Frenzen, el millor. El millor. Jacques Villeneuve. El Jacques Villeneuve de les dues rodes i sense motor vindrà a Tarragona.
6: Tira, Willy.
3: L'opinió de Sique Rodríguez.
6: És surrealista. O sigui, lo de les eleccions al Real Madrid és històric. Que un candidat anunciï ensenyant una samarreta en un programa de tele el fitxatge d'un jugador i una estona després el desmenteixin, vaja, és tremendo. Passa la història, el moment Enrique Riquelme amb Pablo Motos a l'Hormiguero.
8: Si Enrique Riquelme és president del Real Madrid, se compromete a que venga...
7: ¡Wow!
6: Bruno Alemany, una estona després, el pare de Haaland i també el City desmentien l'acord i el possible fitxatge.
9: Sí, ho han desmentit i no només això. El Manchester City està valorant ara mateix emprendre accions legals, és a dir, denunciar Enrique Riquelme i qui correspongui per la informació, segons ells, falsa que va donar el dia d'ahir.
6: I quan ens pensàvem que ja ho havíem vist tot, resulta que acaba l'Hormiguero i Florentino Pérez havia pagat un anunci. Un anunci. Sí, havia pagat un anunci. El primer anunci després del programa on sortia el seu rival per anunciar això altre.
10: Sí.
6: Aquest sí era de José Mourinho i resulta, Bruno, que Mourinho ha explicat al Benfica que és intel·ligència artificial?
9: És que és surrealista, però sí, ha sortit aquesta informació. És veritat que 5 minuts després, a diferència del que havia passat amb Haaland, perquè a Anglaterra ningú es feia ressò del que havia dit Enrique Riquelme,

0: Santi, què volies dir? T'agrada aquesta cançó, eh?
1: És de Manuel Turizo.
2: Però la cançó de Manuel Turizo i la lletra de l'Arquilaso de la Vega.
1: Però és millor.
3: Santi Ovalle és molt fan d'aquest tipus de cançons. Jo també, eh?
4: Té una llista que un dia la podria posar.
3: El merengue, de Manuel Turizo.
1: El merengue és aquesta?
5: Sí, és Manuel Turizo.
0: I canta Macarena Rodríguez. Bueno, m'ha posat l'Alberto Peinado, jo què sé. Però m'ha semblat divertit que un madridista ja, diguem-ne, es baixi els pantalons amb Mourinho.
5: També hem recuperat altres notes de veu, eh?
0: Les escoltem?
5: Sí. Comencem pel Didac.
6: Oye, por favor, en realidad me da igual. Me da igual quién le gane las elecciones, si el Florenvito o Enrique Riquelme. Pero, por favor, continuar con esta sección del tío Faja. Por lo menos de 5 a 10 minutillos al día, que va bien. Es reparador.
5: Reparador és un concepte que m'agrada. I també tenim, per exemple, l'Alberto.
7: Jo votaria sense dubtes al Florentino, però más vale com a culer, más vale malo conocido que bueno por conocer. I és el que dèiem vosaltres, que així veiem com se'n va tota la merda del tot ja.
5: I per últim, podem escoltar el Lucho.
8: Al tío Faja le habéis pagado tarde y mal.
0: Per cert, ens envien una imatge del bar El Roure, on anem moltes vegades a fer la secció amb el Ramon Besa. Presenten un menú: callos a la madrilenya i conos de guarnició.
5: Hòstia, que bo.
1: Què porten, de conos? Conos amb coses dins.
5: 3D, no?
2: Aquests? 3D, aquests conos de tota la vida, no?
1: Ah, no porten res dins. Vale. Bons.
0: Una i 17. Àlex Luna, ha acabat la roda de premsa del Girona o encara parlen Pere Guardiola... Nil, tu que l'estàs seguint, que ara connecta amb el Luna.
3: Quie Càrcel, Pere Guardiola, amb la veu cantant totalment, exercint, jo crec que president del Consell d'Administració, i avui donant la cara. Hi ha bastants temes importants. De fet, hem deixat claríssim que el tema de l'entrenador no serà qüestió de dos dies, ni molt menys, que la intenció és que estigui resolt al juny. Hi ha 19 jugadors ara mateix en contracte al Girona. S'ha dit també que la Ciutat Esportiva la volen tenir acabada pel 2028, que en el proper semestre s'hauria d'activar ja la segona fase, que la plantilla evidentment tampoc estarà feta abans del 15 de juliol, que la cosa anirà per llarga perquè es mentalitzin els seus haters, ho ha dit així literalment aquí a Càrcel. No vol parlar d'Estuani ni d'altres noms propis, que s'ha de valorar amb els entrenadors, i que han descartat, jo crec, la construcció d'un nou camp ara mateix perquè no hi ha diners per tot. Això seria moda de resum.
0: En un moment connectem amb l'Àlex Luna, que no ha respost perquè està seguint la roda de premsa, que encara dura més d'hora i quart. Porten donant explicacions.
3: A les 12 en punt han començat i són 1:20, per tant, 1:20.
0: El que passa és que una de les més importants, que és saber qui entrenarà el Girona la temporada vinent, no ho saben perquè encara no tenen tancat l'entrenador i passaran uns quants dies fins que ho aconsegueixin.
3: I passaran dies perquè s'han de solucionar totes les banquetes de primera divisió que hi ha per davant. Imagina't, si ha intervingut la banqueta al Bayer Leverkusen en un entrenador que volia el Girona, doncs encara queda la banqueta Rayo, Elx, Osasuna, que queden moltes.
0: Recuadrem-ho, que el Girona volia un entrenador que anirà al Bayer Leverkusen.
3: Carles Martínez, ex del Toulouse, amb qui vam parlar fa unes setmanes aquí al Que Te Jugues, que deia que tenia ganes de tornar a la Lliga. Les ganes hi eren i ha estat molt a prop de poder tornar al Girona, però una trucada a Leverkusen fa 2-3 dies, doncs ho ha accelerat tot.
0: En un moment connectem amb Girona per saber alguna cosa més, a part del que ja ha explicat el Nil Solà, sobre aquesta roda de premsa. Abans, Adrià Soldevila, quan et posis aquesta samarreta, avisa'm que jo també me la posaré.
5: Ah,
0: és la de la llibreria de Mallorca, no?
5: Una llibreria de Mallorca que es diu Rata Corner i que es diuen Rata, precisament, perquè ells tenen un lema o... pensen d'aquesta manera, que diuen que les rates són les úniques que sobreviuen a una crisi nuclear, igual que la cultura. Que quan hi ha una crisi, qui sobreviu és la cultura.
0: I és molt coneguda aquesta llibreria a Mallorca.
5: Sí, molt coneguda, molt coneguda. Sí,
0: la llibreria Rata Corner.
5: Rata Corner es diu.
0: Rata Corner.
5: És molt maca la llibreria, és veritat. Molt maca i molt coneguda, sí. Me la vaig posar per tocar a Mallorca.
0: Ah, i què tal va anar?
5: Amb balena? Bé, molt bé, molt bé.
0: Vas posar una samarreta de rata per actuar amb balena?
5: Sí.
0: Que era un zoo, allò.
5: No, però era un homenatge a la cultura de Mallorca. Vam tocar Palma i vam...
9: Podríeu incorporar l'Helena de Diego i es diria Balena de Diego?
5: Hòstia, aquesta
0: la tenies pensada i no sabies quan la podries colar.
9: L'he dit avui al matí a la redacció i he pensat que a la que pogués...
0: Balena de Diego.
9: La colaria.
1: Jo tinc una balena adoptada.
5: Ah, sí?
1: Sí, es diu Sierra. Mira, aquí porto el braçalet de la balena.
0: En sèrio?
3: O la tens adoptada?
0: Bueno, la Mercè té una tortuga, el Cram, sí, la massa gran.
9: apadrinada.
0: Sí, la padrina, sí, sí.
9: Ja, però vull dir, la teva padrinada.
0: I va visitar-la, de tant en tant.
1: El mateix.
9: No, adoptada seria que la tinguessis dintre a casa.
1: El mateix.
9: No, apadrinada és a distància.
1: Voleu que us digui on és? La tinc per aquí.
9: No és el mateix.
1: Escolta, no siguis, tiquis.
5: Que té un GPS incorporat.
0: Tu pagues per a que la balena visqui.
3: Té un AirTag a la balena.
1: Mira, ara s'han anat a les...
0: Però que això és interessant, que ara ha fet l'app per seguir a la balena.
1: Sí, cada dos o tres dies la situen. S'han anat a Bermuda i ara està tornant.
0: I com es diu la teva balena?
1: Sierra. Està tornant a la costa a la costa est dels Estats Units, a l'alçada de Jacksonville. Més o menys a la mateixa alçada que Chattanooga. Per tant, si faig una escapadeta a Jacksonville, potser la
0: quin gran moment, eh?
2: Però si et veu, et reconeix.
0: Quan es trobin el Santi Ovall amb la seva balena.
9: Si et veu, et reconeix.
0: Què pagues i com ho has fet, això, d'adoptar una balena?
1: Me la va adoptar l'Anaïs i no sé què va pagar.
0: Ja m'estranyava que això sortís de tu.
1: No, la vaig demanar jo.
0: Tu vas demanar per l'aniversari una balena?
1: Sí.
0: Helena, pots trucar a l'Anaïs, sisplau? I preguntar-li
1: com
0: va reaccionar quan la seva parella li va demanar una balena de regal?
1: Pues comprant-la, i aleshores mira, veus? Aquí és on ha estat,
0: a diferents punts, del que t'hi jugues.
1: On ha estat els últims mesos. No sé.
5: Està a prop de Dialbets.
9: Sí, sí. Em fa gràcia perquè...
0: Dialbets està aquí.
9: Fa com un spa Francorchamps, eh?
3: Sí, sí.
1: Veus les migracions, la migració de la balena.
0: Aquest és el recorregut de la teva balena, Santi Ovall.
1: Sí, la sierra.
3: És un spa Francorchamps, això, eh? Va fer un xicant a la curva 17. I el tonto!
1: Mira, està tan a Sau, a les Bahamas, eh? Poca broma, si he d'anar a visitar-la quan vagi a les Bahamas.
0: Què pagues per tenir adoptada aquesta balena?
1: És que no ho sé, ho va fer l'Anaïs, jo no sé, però res, és una ONG. És una ONG de manteniment...
0: Una cosa serà, i benvinguts siguin els diners.
1: Sí, una ONG de manteniment del fons marí i tot això. Que...
9: Però si està molt bé.
0: I que és una aplicació... Fora conya, és que està molt bé.
9: Com el Find My Phone, no?
1: Suposo.
9: Find My Wheel, això.
0: Ah, no, ja escolten els nostres oients, que es nota que estem ja a l'estiu o a les portes, perquè hem d'omplir un programa de ràdio i no sabem com. I sempre apareixen doncs anècdotes com aquestes de la balena, que ja ens han solucionat 3 minuts almenys.
3: Ha fet un circuit molt maco, eh? Sí. Com el que hi ha de Fórmula 1.
5: Que ben colat.
3: El tanto que us la colo, perquè aquí tenim el tanto, la Fórmula 1, al centre de Barcelona. El dia 9, el dia 13 de juny, podràs gaudir gratis del Fan Village de Plaça Catalunya, amb tot de Fórmula 1, activitats familiars, gastronomia, música en directe i... molta diversió. No sé si hi ha balenes, però hi seran Nerany Cartikeyan. Registra ja a circuitcat.com. Circuitcat.com.
0: Per cert, en un moment, l'Edgarita, amb el concurs imbècil, avui en joc dues entrades per anar a veure el cantant mexicà Carlos Rivera, diumenge 12 de juliol al Sant Jordi Club de Barcelona.

0: 93344 1411, si voleu anar a veure el cantant mexicà Carlos Rivera, diumenge 12 de juliol al Sant Jordi Club de Barcelona. 93344 1411, 93344 1411. Solde, hi ha diversos aspectes judicials pendents que afecten al sí. Barça, el Barçagate, el cas Negreira i el forensic famós que va encarregar Joan Laporta quan va accedir a la presidència rellevant a Bartomeu.
1: Sí, bueno, tots tres.
2: El Florenzi, el Neire i el Barçagate.
0: De fet, Josep Maria Bartomeu es va comprometre a tornar al que t'hi jugues quan declarés una altra vegada pel cas Negreira, pel Barçagate.
1: Sí, sí. I? De fet, en els tres casos, Bartomeu és investigat. I? En els tres casos.
0: Aviam, el Barçagate en quin punt està?
1: Aviam, el Barçagate, recordem que estan investigats per administració deslleial i corrupció entre particulars. Bartomeu, la seva mare de Jaume Masferrer, Roman Gómez Pont i Òscar Grau, que eren executius del Barça, i Carlos Ibáñez, que era el propietari de l'empresa Nystream, que és l'empresa que el Barça havia contractat per fer els missatges a xarxes socials, aquells que vam destapar aquí el 2020. Com està el tema ara? Bartomeu ha demanat tornar a declarar.
0: Ja ho ha demanat formalment.
1: Ho ha demanat tornar a declarar. Roman Gómez Ponti també ha demanat tornar a declarar. I Roman ja té data. El 6 d'octubre. 6 d'octubre tornarà a declarar Roman Gómez Ponti. Per
0: sí,
1: tant,
0: s'allarga això una eternitat una altra vegada.
1: Sí, perquè ara mateix estava prorrogat fins al 29 de juliol.
0: Sembla una broma, eh?
1: És una mica broma, sí. És una mica broma. Cansa.
0: Són 6 anys ja, eh?
1: Fins cansa nosaltres, imagina't amb ells. Sí, sí.
0: Una cosa sí. És que la justícia sigui lenta i l'altra és que vagi a pas de tortuga.
1: Sí, sí, és tal qual. Doncs s'haurà prorrogat, perquè estava prorrogat fins al 29 de juliol, com que ha de declarar el dia 6 d'octubre.
0: Per tant, ja podem anticipar en exclusiva el que t'hi jugues, que el cas Barçagate es tornarà a allargar.
1: Sí, senyor.
2: El cas de Barçagate va a fer una allargazione, un jet extender, come si dice, un extender.
0: S'allargarà, sí, la instrucció.
2: Exacto.
0: Tensiones, tensiones.
2: Una extensione del...
0: Ho acabem d'explicar al programa.
2: Ah, no, no, no, és l'exclusiva di Giovanni Romano!
1: Please don't go.
2: Please don't go, claro. Claro.
0: Bueno, Roman Gómez Ponte ja té data per declarar el Barçagate i és el 6 d'octubre.
1: 6 d'octubre, i Bartomeu encara no té aquesta data. Anem al cas Negreira.
0: Per cert, del Barçagate, avui al diari Marca,
1: ah, sí.
0: Pàgina 3,
1: sí.
0: Pàgina 3, ho dic perquè passarà desapercebut.
1: No, no, no.
0: Pàgina 3 del Marca, 326 cuentas coordinadas para apoyar a Florentino y atacar a Riquelme.
1: Sí.
0: Un informe forense desvela que la estructura concentró cerca de una cuarta parte de las conversaciones sobre las elecciones y combinó más de 29.000 mensajes favorables al dirigente, a Florentino Pérez, con ataques a su rival en las urnas.
2: ¿Qué me dice usted? ¿En el Marca, en la Paja 3?
0: Expliquen que un informe forense digital d'una empresa especialitzada...
1: Encarregat per qui?
0: Ha detectat que hi ha conversa dirigida amb 326 perfils que qualifiquen de potencialment inautèntics, és a dir, potencialment falsos, 326 dedicats a atacar Riquelme i recolzar Florentino Pérez. Aquí hi ha dues preguntes. Una, qui encarrega aquest informe?
1: Vale.
0: Qui encarrega, diguem-ne, aquesta investigació? I dos, qui paga aquesta campanya? Qui paga la campanya a favor de Florentino Pérez? La paga Florentino? La paga algú que resulta que és sí, amic de Florentino però no hi té res a veure? O la paga el Madrid?
1: És molt interessant, però també és interessant
0: saber... Això és un Barça Gate, és un Madrid Gate.
1: Sí, el que passa que també és interessant saber... En el cas del Barça Gate nosaltres vam provar que les coses eren exactament així. I no ens va caldre cap informe de cap empresa.
0: I el Barça pagava aquesta empresa.
1: I el Barça
0: empresa.
1: Pagava. El que diu aquest informe és que hi ha unes comptes que semblen... comptes trolls. Com, en el cas d'Itres Ventures, Santi Ovalle va ser qualificat com a compte troll. I Santi Ovalle no era un compte troll.
2: En cap cas.
1: Hi havia un informe de l'empresa Itres Ventures contractada pel Barça que deia que Santi Ovalle, entre molts altres, eren comptes trolls.
2: Era un control. Ell era un control.
1: És a dir, aquests informes també jo també me'ls agafaria una mica amb pinces.
0: Sí, però vull dir que és un tema a estirar, eh?
1: Sí, sí, òbviament.
0: És un tema interessant.
2: I el senyor Ramadrid,
0: sí,
2: és el dir, Diari Marca...
0: El valor del Barçagate en el nostre cas va ser aconseguir les proves.
1: Clar.
0: I un dels aspectes, i és pel qual s'està jutjant a Josep Maria Bartomeu, és que els diners els va pagar el Barça, no els va pagar ell, els va pagar el Barça. que ja hauríem de veure qui els paga. Clar, estàs utilitzant diners del Barça per atacar a gent que és sòcia del Barça.
1: Per això hi ha un judici. Perquè si ho hagués fet amb els seus
0: seria una qüestió
1: propis,
0: èticament reprovable, però no hi hauria un potencial delicte. Seria,
1: correcte.
0: En tot cas, una qüestió ètica, moral, però no delictiva. En el cas que ens ocupa pot ser delicte perquè es van utilitzar diners del club per atacar socis que eren del mateix club.
1: Correcte.
0: Del cas Negreira?
1: Cas Negreira, evidentment, el cas més mediàtic judicialment de la història del futbol espanyol. Investigats, recordem, Josep Maria Bartomeu i Sandro Rossell, expresidents del Barça, Albert Soler i Òscar Grau, exexecutius del Barça, el senyor Negreira, exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, el seu fill Javier Enríquez i Anna Rufas, la seva exparella. Pels pagaments del Barça a Negreira, 7,5 milions d'euros i prop d'un milió al fill a través d'un intermediari que era Josep Contreras. Les últimes novetats, recordem que va haver-hi un informe que deia que Negreira no podia declarar, que no era apte per declarar, un informe mèdic forense que deia que no era apte per declarar. Negreira ja ha presentat, com ho fego, ha presentat el seu escrit a la jutgessa dient que s'arxivi la seva causa.
0: La seva.
1: Sí,
0: el
1: la causa per ell.
0: A Negreira.
1: Correcte, el seu advocat ja ha presentat l'escrit demanant que s'arxivi la causa per José María Enríquez Negreira. Veurem què diu la jutgessa, però el més normal és que s'arxivi la causa per José María Enríquez
0: Negreira. Perquè els metges que certifiquen que el seu estat de salut ha empitjorat són els mateixos que van dir que podia tenir un principi de demència, però això no implicava que estigués alliberat de ser imputat o de poder declarar.
1: Exactament.
0: Són els mateixos.
1: Els mateixos, però clar, evidentment el primer informe és de fa 2 anys, i aquest nou informe doncs, ja certifica que a Negreira li ha empitjorat el seu estat de salut. I falten algunes diligències, com per exemple les declaracions de 2 testimonis. Gerard López, entrenador del Barça B,
0: que dirà que els informes de Javier Enríquez eren útils per al Barça B.
1: I Antonio Alonso, del delegat del Barça B, que estan previstos, aquestes declaracions estan previstes per la tardor. Per tant, també es prorrogaria el cas Negreira, que semblava que ja estava a punt d'arribar al final de la instrucció, doncs s'haurà de prorrogar perquè ara es tancava el dia 1 de setembre i està previst que això vagi a la tarda.
0: Per tant, és el dia de la marmota i un altre cas judicial que allargarà la seva instrucció.
1: Sí, senyor.
0: I el forènsic?
1: I el cas del forènsic, estem més o menys en les mateixes, també. Recordem que s'investiguen 3 casos, la comissió de 10 milions pagats pel Barça pel fiatge de Malcolm, destapat el que t'hi jugues, el pagament de 1,5 milions d'euros al club esportiu Laietà, destapat el que t'hi jugues, i el pagament de 1,7 milions d'euros a l'advocat González Franco pel judici de Neymar, perquè va ajudar en el judici de Neymar, i també hi ha dubtes sobre aquests pagaments. Aquest no és destapat al 100% pel que t'hi jugues, però també s'hi va.
0: Te'n recordes del cas Malcolm?
3: Sí, clar que me'n recordo. Han imputat el Minguella Pimentel.
1: Això anava a dir, això són les últimes novetats.
0: Minguella Pimentel és Minguella fill.
3: El fill del Minguella més famós.
1: Últimes novetats, Minguella fill investigat per aquest pagament, citat el dia 19 d'octubre a declarar, i també estan citats el dia 28 de setembre Román Gómez Ponti i Òscar Grau, que també són els ex-executius, que també estan en els altres casos.
0: Hi haurà una tardor intensa a nivell judicial.
1: Sí, sí, sí.
0: Amb declaracions a diferents fronts judicials.
1: En els tres casos. En els tres casos hi haurà declaracions, i aquest cas del forensic, recordem que s'investiguen 3 delictes, administració deslegal, apropiació indeguda i falsedat comptable, i tornen a ser investigats Bartomeu, Román Gómez Ponti, ex-cap dels serveis jurídics, Òscar Grau i el mateix González Franco, a banda de Minguella Júnior, que se va saber la setmana passada.
2: M'he posat un pegatín, ja, a l'Audiència Anal, i
0: el senyor... L'Audiència Anal!
2: I el Robopot i jo farem marató.
1: Pegatín. Tu fes broma, però el dia que va venir aquí va dir el Tribal Suprem,
2: Que se den.
0: Que va estar bé perquè va reconèixer que parlava millor el nostre Bartomeu que ell.
2: Sí.
0: Aquí va estar molt bé. Bartomeu, que sí?
2: Sí.
0: Pausa i seguim.
4: Què t'hi jugues?
5: Ser Tarragona, Ràdio Reus. En Capfun te esperan toboganes increíbles, piscinas y animaciones para niños y adultos. Estamos en España, Cataluña y Madrid, y también en Francia, Las Landas o París. Reserva ya tu aventura familiar, disfruta sin límites y crea recuerdos inolvidables. Entra en capfun.es, repito, capfun.es, y organiza hoy tu próxima escapada.
6: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. 2 gafas al precio de una por solo 99 euros. 2 gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. 2 gafas por solo 99 euros. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y La Fira de Reus. Infórmate en soloptical.com.
7: sents la cultura?
8: Taxi! Taxi! Jo crec que hi ha poques companyies teatrals a Catalunya que hagin creat un adjectiu. Ja quan diem que una cosa és cubanera, tots sabem de què estem parlant. Potser podríem parlar de Fura dels Baus, Comedians, de Goll de Gom, però la gent no diu això és molt de Goll de Gomero.
2: És que és difícil de dir.
8: Que molt de Goll de Gomero costa. L'altre dia veia uns vídeos de l'arxiu de TV3 que comparteixen per Twitter, dels anys 80, uns senyors parlant dels perruquins, i dic és que tot sembla un espectacle de la cubana. Catalunya és un espectacle de la cubana.
7: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
9: Joan, què ha de sonar al balcó d'aquest dijous 4 de juny?
1: Doncs probablement, evidentment, una mica de Bad Gyal. O The Cure.
9: Sí, perquè aquest dijous obrim el balcó des del Primavera Sound per conèixer com es prepara el festival més gran del sud d'Europa i el més massiu del nostre país.
1: Ballarem moltíssim.
7: El balcó, amb Anna Puigvoltes. Cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya.
10: A Badalona, al maig, el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se més viva que mai.
11: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi SER10.
10: Cada espurna encén la flama.
12: Llevo 20 años como agente inmobiliaria y nunca había visto esto. Con Fast Track Hipoteca de BBVA veo a la gente tan tranquila. Ven el piso y se lo quedan.
13: Perdone, que nos la quedamos.
12: ¡Ea! ¡Otro!
14: Es muy de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tener una cifra clara antes de mirar casas te da confianza para dar el paso. Consulta condiciones en BBVA.es. ¿Avanzamos? BBVA.
15: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
16: Jugaria... Sí, fer una resposta a Rigués, donar una resposta a tot aquell que tingui una cosa de dir-nos.
0: Com? Què diu? Quan escoltes la teva imitació, què penses?
3: Parla millor que jo.
15: Què t'hi jugues?
3: Fa prou bé.
0: 1:36. Tenim una caixa de capibaras Wonder Gold per regalar.
16: Una de capibaras de Wondol. I... Sí, bé, sí.
0: Sí, però fes la menció bé, que si no, no la pagaran. No la pagaran.
16: Don Miss Thunderful. Canviem. Sí.
0: Per a tranquil·litat del departament comercial, sí.
16: Efectivament. Va, hem de descobrir la col·lecció mundial de les capibares de Mr. Wonderful. Wonder Goal. Wonder Goal. Que hi ha gent que diu Wonder Wall.
0: Jo, a vegades, se m'escape. Wonder Wall.
16: Wonder Goal. Que és del Mundial, que són els capibares de Mr. Wonderful, i a més, amb oli esborrable, clauer, cromo, en fi, una passada, unes caixes espectaculars, i res, una col·lecció increïble.
0: M'encanta perquè els oients truquen sense que haguem obert ni tan sols els telèfons, ja se'ls saben de memòria. Roberto, què tal, com estàs?
17: Hola, bon dia.
0: Des d'on ens escoltes, Roberto?
17: De Barcelona Ciudad.
0: De Barcelona Ciudad. Muy pues bien. Si te quieres llevar esta caja, que es muy guapa, nos tienes que decir a quién... ¿Se la regalarías porque te cae muy bien del mundo del fútbol?
17: Pues mira, a Bermúdez.
16: ¡Hombre! No vengo a ser del mundo del fútbol, ¿no? Yo, sí.
0: ¿Por qué se la regalarías a Bermúdez?
17: Porque tiene más personajes que los que hay en la caja. Es espectacular.
0: ¡Qué bien! Muy bien, Roberto.
17: Él solo es un equipo.
3: Sí.
0: La Nausica no t'ha dit mai una cosa tan bonica com aquesta.
16: És curiós. Estem parlant de...
0: Qué bonito lo que le has dicho, Roberto.
16: Tot un tema,
0: Se está poniendo...
16: Verde.
0: Es muy tímido Bermúdez, Roberto. No lo creéis los oyentes, pero es muy tímido. ¿Y a quién no se la regalarías nunca? Porque te cae fatal.
17: Hombre, al Florentino.
0: A Florentino. Vale. Pues Roberto, gracias por escucharnos.
17: Estoy contigo, Faja, Que salga presidente, que tenemos que ver el tercer nadaplete seguido.
16: Ahora.
0: Team Tío Faja. Roberto, gracias por escucharnos. No cuelgues, que Elena te pide los datos y te hacemos llegar la caja Wonder Goal.
16: Wonder Goal.
17: Okay, muchas gracias.
16: Adiós. Eso es. Adiós. Ja està, doncs fantàstic.
0: Els bolis esborrables.
16: Ja exacte. Bolis esborrables, a més amb el seu cromo, amb el seu clauer. Són unes caixes precioses.
0: Àlex Luna. Què bon destaques dia. Del que han explicat a la roda de premsa i no hem escoltat el que t'hi jugues, els doncs, dirigents del Girona?
13: De fet, ha estat una roda de premsa rècord, us diria, més d'una hora i mitja o al voltant de l'hora i mitja, on tots els responsables del club han estat parlant. Per parts, i el més important que he hagut d'estar aquí amb el fluorescent marcant coses, els ingressos per la temporada següent es reduiran a la meitat, això deia Nacho Masvegà, de 75 milions d'euros a 37, que el límit salarial serà baix i aniran excedits per aquest descens a segona. Quique Càrcel, per la seva part, ha volgut demanar disculpes, diu que entén les opinions de la gent respecte a la plantilla i que podria dir, m'ha sobtat, una plantilla per segona en 5 segons, però no és la que la gent voldria. Més enllà d'això, l'entrenador diu que potser va per allà, ja s'ha fet oficial Carles Martínez de Leverkusen, per tant diu que no serà fàcil i que esperen tancar-ho durant el mes de juny, però que serà un entrenador que haurà de tenir energia per remuntar tota aquesta situació que està visquent al club, que ell és principalment qui pren la decisió en els fitxatges. Amb això hi havia una certa polèmica, sobretot per la incidència del City, que deien que alguns fitxatges no podien venir si el grup no els aprovava. De fet, en Nacho Masvegà ens ha explicat que tot passa pel Consell d'Administració, és Quique Càrcel qui fa la proposta, i a partir d'aquí el City té, si no m'equivoco, 3 vots, Marcelo Claure, que és un dels grans accionistes, en té 2, i Pere Guardiola ha acabat explicant que ell en tenia un. A partir d'aquí, si no troben acord, es torna a replantejar la situació. I de Montilivi, que també és un projecte que era ambiciós, han dit que tot passa per la viabilitat econòmica que Montilivi dona pel que dona, que són un club petit, que segurament haurien de fer un estadi nou, per molt que els engresqués el tema de fer un nou Montilivi a la mateixa ubicació, però que tot passa per uns pressupostos que haurien de ser privat i que segona evidentment és molt difícil. I també li han volgut preguntar des del que t'hi jugues a Pere Guardiola sobre unes pintades més enllà del Figel i de Titella a Guardiola comissionista. Això és el que deia el president del Consell d'Administració.
18: Evidentment ningú li agraden les pintades. Els que fan les pintades, doncs mira, tindran les seves raons perquè les fan. Jo el que sé és que aquí hi hem ficat tota l'energia del món, hi hem invertit tot el temps del món, hem utilitzat tots els contactes que tenim per convèncer que el nostre projecte era el millor, hem convençut a gent i a jugadors i a executius que s'uneixin al nostre projecte, quan jo crec que hauria sigut molt difícil si els que estem liderant aquest projecte no haguéssim sigut. Al final també en tenim molts que ens estimen, per tant el que hem de treballar per ells, pels que ens estimen i ens volen bé. Tots els altres que evidentment el disgust del descens, però bueno, estàvem a Champions i també criticaven i pengen un tuit cada minut i mig, vull dir, qui no té feina el gat pentina. Aquests, doncs mira, si volen pintar el que vulguin pintar, doncs allà ells. I el president, el Delfí, també li van fer unes pintades davant de casa seva i li van posar què van posar? Titella. O sigui, aquests que li fiquen titella amb aquest senyor d'aquí, gràcies a ell, el Girona encara està viu. O sigui, que el que haurien de tenir-li una mica més de respecte i una mica més de no donar tantes lliçons amb tota aquesta gent, que almenys fiquem la cara, fiquem el compromís, fiquem el prestigi, fiquem els calés i ens fiquem a primera línia per intentar ajudar i per intentar sumar i per intentar portar el Girona on el volem tots.
13: Bé, han sigut les paraules de Pere Guardiola, que han anat a la línia una mica de tota la cúpula, no? Que és un moment molt dur, però que hi estan treballant com sempre més que mai, amb tota l'energia, i que s'han de celebrar moltes més coses que no pas coses dolentes, perquè el Girona és un club que també n'ha pres a base de cops.
16: Carai, amb el Lil Brother, no? Carai.
0: Us assembleu físicament i parlant.
16: I parlant també. Ell físicament seria la versió més ayatolada, jo. I en veu seria ell amb uns pitis de més. Però m'agrada molt els missatges que envia, m'agrada molt la contundència amb la que parla, està molt, molt i molt bé.
0: Doncs escolta'm,
16: i si algú
0: ja
16: del
0: que
16: Girona
0: ha deixat el City i estarà
16: queixar,
0: aquí, vés a entrenar al Girona segona.
16: Si algú del Girona es vol queixar i vol dir-li titella, que fitxin el Ranko Despotovic. A veure què. Fitxin el Ranko Despotovic.
0: Va, que ja tenim per aquí a l'Edgarita. Hola, Edgar, com estàs?
19: Hola, què tal?
0: Abans d'obrir el concurs imbècil, Santi, Nil, del Barça, sorprèn i també se celebra la tranquil·litat que hi ha al club, i que el focus estigui més al Madrid que no a Barcelona.
3: No, de fet, estan de vacances els directors esportius, no? No, no, de vacances.
20: Jugar un partit amb els Legends a Seul, tant sí. Deco com Bojan.
0: Deco i Bojan, sí, sí. Per tant, no expliquem grans coses perquè no hi ha grans coses a explicar.
3: Bueno, el que hem vingut
0: no
3: a explicar...
0: Farem...
3: Mira, jo tinc una... Jo...
0: No ens inventarem alguna cosa per omplir.
3: No, però...
0: Si no hi ha, no hi ha. Vull dir.
3: Però mira, un apuntet que va arribar aquestes últimes hores. Es parla de que el Barça acceptaria ofertes pels laterals, tant per Koundé com per Valde, si arriba alguna oferta amb cara i ulls. Pel que a mi em consta de fons propers a Valde, no es planteja sortir al Barça aquest. No s'ho planteja, per tant, vol seguir al Barça i, llevat que li diguin no compto amb tu, seguirà al Barça.
0: Per cert, Catalunya Ràdio ha publicat que és possible que s'incorpori un preparador físic sí, alemany de confiança de Hansi Flick. Al tanto amb aquesta història.
20: Sí, un preparador físic de confiança de Hansi Flick, que havia tingut ja en la seva etapa al Bayern de Múnich, a l'època en què va guanyar el sextet. Estem parlant del preparador físic anomenat, o que es diu, Holger Broich, que ja el va tenir, un home molt i molt musculat, i que tenia...
0: Un tio que fa por, si el veus fa por.
20: Un tio que fa una mica de por, sí, que està bastant fort, i que Flick tenia
21: allà... És motivo de cuando salía mis fotos de yo estaba mucho fuerte, ¿recuerdas?
0: Però va demà faltar, Lewandowski, almenys el del que t'hi jugues.
21: Cuando yo estaba mucho de fuerte, furtivo, era un... Dime.
22: Goretzka va passar de ser un tirillas a ser un lleó, no? A ser un lleó, directament. Sí, sí.
0: Lleó Goretzka.
3: Ja s'ha canviat aquesta temporada els exercicis de força de la plantilla. S'han canviat a mitja temporada i pel que veiem d'aquest senyor vindrà a canviar més això encara.
0: Doncs, Edgar, estàs preparat? Perquè ja tenim els oients.
19: Concurs imbècil?
0: Ja que estan el Santi i el Nil, podríem fer avui de comodí.
19: Sí, això... Va, va quatre comodins, ja veuràs.
23: A la gente te tiene loco porque estás gordo, que gordo está.
0: Tenim el Faustí. Bon dia, Faustí.
24: Hola, senyor Sique. Escolta'm, perdona, eh?
0: Digue'm.
24: Visca el tio Faja, eh? Visca el tio Faja.
0: Avui està tots el seu equip amb massa aquí entrant al que t'hi jugues. Visca el tio Faja, per què, Faustí?
24: Perquè és el millor.
22: La vida, clar que sí.
0: Mira, t'ha regalat un bon separador, Willy. Hola. De on ens escoltes, Faustí?
24: Jo sóc de Barcelona, però bueno, estic a Ripollet i Montcada.
0: Molt bé. I el Miguel Ángel serà l'altre oient que competirà al concurs imbècil. Hola, Miguel Ángel.
25: Hola, què tal? Sí que...
0: Des d'on ens escoltes, Miguel Ángel?
25: De Barcelona.
0: De Barcelona, perfecte. Doncs Faustí i Miguel Ángel, podeu aconseguir dues entrades per anar a veure aquest cantant
19: Carlos
0: mexicà,
19: Rivera.
0: Carlos Rivera,
19: sí, que
0: posa el Willy ara mateix. 12 de juliol al Sant Jordi Club.
19: I que és molt conegut, o sigui que sembla que no, però tenim cada setmana concerts brutals.
0: Sí, per això truquen els oients, a veure si et penses que és per tu.
19: Jo pensava que era per mi i pel regal del nou guanyador.
0: Què és?
19: Que és un disc triple, I Like Fiesta 2016.
0: Nou, perquè està per obrir.
19: Està per obrir i vam regalar un i no... no.
0: Mira com l'agrada el Santiago Valle. Sí, perquè és la música que creu.
19: Combi, no sé què, Lucrecia, o sigui, perquè tenen de tot, és com el Caribe Mix una mica. I, bueno, avui ja saben els concursants que poden escollir avui quatre comodins imbècils, que són Bruno Alemany, el Nil, el Santi i Florentino Pérez, que repeteix com a convidat d'avui, o sigui, són quatre comodins.
22: Estrella, sí, sí.
19: I si vols anem amb...
0: De què va el concurs d'avui?
19: Doncs mira, sé que és trampa, no parlo exactament d'un esportista, però superar-lo de la Quincy Promes de la setmana passada és molt difícil. Estic parlant de Don King.
0: Home, el mànager.
19: El mànager més conegut de la història de la boxa, entre d'altres de Mike Tyson o Julio César Chávez. Bueno, el teniu present, cabell així a lo afro, color blanc així com si hagués ficat els dits a l'endoll, sí. El teniu present, no?
22: I tant.
19: Gran. Bueno, el tio ha estat tota la vida un bon lladre, ho podem dir, que ara té 95 anys i no em pot estomacar.
0: 95 anys té ja?
19: D'aquí un mes.
0: Don King, 95 anys.
19: 95 anys, sí, sí, sí.
0: Mori,
19: Anem amb la primera pregunta. Comencem forts, Faustí. Vale. El 1966 va estar 3 anys a presó, el Don King. Per quin motiu? A. Assassinar un home. B. Per frau a hisenda. C. Per robatori. O D. Per tenir la idea de la casita de Bad Bunny.
24: Jo crec que per robatori, per el que has dit abans.
19: Doncs no. Va assassinar un home. Comencem forts, comencem bé.
1: Don King, va matar un tio, Don King.
19: Espera't, espera't.
22: 3 anys només.
19: Espera't, espera't. El molt sonat va matar un home, el que acusava de no pagar-li 600 euros que li devia, i va dir que era en defensa pròpia, però no va colar. Comencem bé, en plan
1: xile. Ja, però per què només 3 anys a la presó?
19: Bueno, perquè estem parlant de 1966. O sigui, no sé, i era un tio amb pasta.
1: O sigui, ha matat un tio i està... Res, una estona de la presó.
19: Clar, està bonic.
3: Només era per 600 euros, devia ser atenuant. No, algo.
19: Un moment, estem parlant de 1966 a Estats Units. Si a 2026 hi ha un tio com Trump a Estats Units i t'estàs ficant les mans al cap perquè el 1966 va estar només 3 anys, pues...
1: O sigui, Don King va matar un tio, eh?
19: Espera't. Va matar un tio... Bueno, després vindrà una altra cosa perquè, bueno, podem fer successos de... Nacho Abad, connectem, t'imagines? Però no. Crims t'hi jugues. No. Perquè la segona... l'havia de fer. La segona també va per aquí perquè veieu que no tinc preferències. Primera pregunta per tu, Miguel Ángel. Aquest no era el primer home que va matar el vell sonat de Don King?
1: No.
19: Per quin motiu va matar una altra persona al 1954? He començat amb alegria, eh? A, perquè el van disparar ell. B, per un problema de gelosia. C, perquè van entrar a casa seva. D, perquè és d'aquesta gent que quan li dius bon dia diu serà un patir.
25: Que va entrar a casa seva?
19: Doncs sí.
1: Això sí que seria en defensa pròpia.
19: Encara es pot. El promotor nord-americà va matar un altre home, com diem, que va saltar a casa seva i va ser el 1954. I és que Don King, com dèiem, complirà 95 anys, eh? I prometo que jo no parlo més d'assassinat, ja no parlo més.
1: Per tant, de moment, Faustí 0, Miguel Ángel 1.
19: Vale, segona pregunta pel Faustí.
25: Vinga.
19: Ja no va matar ningú més, com hem dit. Ara anem amb la meva prefe. Com hem dit, va ser mànager dels millors del món. Però qui va rebutjar a Don King?
1: Sí, que Don King va oferir els seus serveis a un boxejador que el va rebutjar.
19: A, Sugar Ray Leonard. B, Mohamed Ali. C, Vitali Klitschko. O D, ningú deia res perquè si no el matava.
25: Bueno, Mohamed Ali, pot ser?
19: No, Vitali Klitschko. I deixa'm explicar-ho perquè és molt bona. Després dels Jocs Olímpics d'Atlanta, Don King va voler fitxar els germans ucraïnesos Vitali i Vladimir Klitschko, que m'encanten, dels pesos pesants, i els va convidar a casa seva. Ells van acceptar i van anar, però enregistrar tot en vídeo. Don King va seure al seu piano, però en realitat no sabia tocar, i va començar a fer que tocava amb una demo, saps, com la del casó, però amb un piano gran. Les paraules dels germans van ser: si amb això ens enganyes, què faràs amb els nostres contractes?
1: Ja, que bo.
19: I no van acceptar. Podeu veure el documental dels Klitschko? I surt,
1: on es pot veure el documental?
19: Jo el vaig veure.
1: M'interessa.
19: Quan hi havia allò de la mula que li demanava les cosetes. Clar, bueno, això. I, en fi, que és boníssim, que ho heu de veure. Anem amb el Miguel Ángel. Miguel Ángel, a més de ser promotor i manager de boxa, en Don King també va tenir una incursió en el món de
1: Prime Video. Prime Video i Movistar Plus, sí? El documental dels germans Klitschko.
19: Doncs jo crec que era en aquest, però l'heu de veure. I que va tenir també una incursió en el món de la música. De qui va ser manager? De música, no de boxa. A, Bob Dylan. B, The Jackson 5. No. C, Eric Clapton. O D, Tamara la de No Canvie.
25: No ho sé, però jo et diria The Jackson 5, me la jugo.
19: Te la jugues?
1: Sí, senyor.
19: Doncs sí. Va ser manager.
1: En algun documental surt.
19: Surt.
1: Em sona que... No, ja sé on surt. A la pel·lícula de Michael Jackson.
19: Ah, mira, doncs no l'he vist. Doncs mira, va ser manager de The Jackson 5 i més tard de The Jacksons, quan ja no eren 5. I, de fet, es va encarregar de la seva gira del 1984 amb el pare Jackson, que diguem que no va guanyar mai el guardó a pare de l'any. I va ser una gira polèmica perquè Don King va obligar a que, si volies anar a veure The Jackson, havies de comprar 4 entrades de cop per 4 shows. I eren $120 de l'època, de 1984. Quan va acabar la gira, Michael Jackson va ser qui va decidir desvincular-se del sonat del pell blanc. I què més? Anem amb l'última, sí, que és per
1: Faustí. De moment, 0-2, Faustí 0, Miguel Ángel 2.
25: ja no remonto, eh.
20: Mohamed Ali, que va caure també a la taranyina de King, i com sempre va dir una frase mítica de les seves. Quina va ser aquesta frase? A. Don King va sortir de la presó però al seu cabell li van donar cadira elèctrica. B. Don King és la millor i la pitjor persona que conec. C. Don King no t'enganya, t'enganyes tu mateix. O D. Si la vida te da limones, et limonada, qualsevol frase de merda d'aquesta de tassa, però no de la marca que ens patrocina a nosaltres, sinó d'unes altres.
25: Jo crec que la segona.
20: La segona...
0: Segur que és la segona, no creus que és la primera?
25: Faustí, pues la primera.
0: La primera.
20: La primera, a veure...
0: Molt bé! Molt bé, Faustí!
20: Molt bé, molt bé, molt bé. Don King va, Don King va sortir de la presó, però al seu cabell li van donar cadira elèctrica.
0: Era molt bé. Bé, és que no vull que se'n vagi amb un zero, el Faustí.
20: No, home, no, ja, no,
0: no. Un punt pel Faustí.
20: Un punt, i ja veurem si qui en marque gana, ja veurem. Bueno, no, era la, com dèiem, i és que, bueno, el dia que fem Mohamed Ali, amb fliparem. El concurs imbècil, fliparem molt, però, bueno, el que diem... que li va dir això del cabell perquè era, com dèiem, com una mica del món del Big Man. El teniu present, no?
0: Sí, va sortir de la presó, però el seu cabell li van donar cadira elèctrica. Això va dir Mohamed Ali.
20: És veritat. Abans d'emprenyar-se, fem l'última, va. Don King va ser també promotor de la vetllada de boxa més famosa del món, que es va anomenar Rumble in the Jungle. Qui va lluitar, que eren caps de cartell? A. Mike Tyson i Evander Holyfield. B. George Foreman i Mohamed Ali. C. Joe Frazier i Larry Holmes. O de John Cobra contra Batu.
25: Bueno, demanaré el cupó de l'imbècil.
20: De quin? O sigui, de quina persona, no? De quin imbècil?
25: El Florent Mudes.
0: Florent Mudes.
20: Florentino, Florentino, experto en boxeo, presidente.
21: Pues, ostras, es que
20: está un poco así, viene usted en la talla, ¿eh?
22: Valverde Tchouaméni no era, ¿no?
21: No, no era Valverde Tchouaméni, es una lástima, porque se hubiera pagado mucho más por eso. Yo voy a decir la B.
20: La B. George Foreman y Mohamed Ali.
0: Mira, es nota que sap de boxa, Florentino.
20: Sí, sí. Sí, va ser increïble. Si podeu veure també un altre documental, molt recomanable, es va fer a Kinshasa, República del Congo i abans Zaire, i van fer fins i tot un festival de música amb James Brown, B.B. King i Celia Cruz.
21: És que sé mucho.
0: Doncs triple, per al Miguel Ángel, que s'emporta les dues entrades per anar a veure Carlos Rivera el diumenge 12 de juliol al Sant Jordi Club. Que t'ho passis bé, Miguel Ángel, gràcies per escoltar-nos. I tu, Faustí, si et ve de gust, tens aquí un CD per obrir, nou, el disco que lo tiene todo, Like Fiesta 2016.
20: Sí, Like Fiesta, Dance and House, Festival Hits i Latino.
0: La Elena te'l guarda aquí a la redacció. Una abraçada, gràcies per escoltar-nos, Faustí.
20: Quina mala pinta.
0: Una 56, hem començat el programa amb un gag de Florentino Pérez, l'acabarem amb un gag de Sergio Ramos.
2: Bueno... Sí, porque he hecho una oferta para comprar el Sevilla. Entonces, buenos días a todos. Somos el Grupo 3 y venimos a hacer nuestra presentación para comprar el Sevilla. Entonces, mi oferta, la que he plasmado aquí en una presentación de Prezi, porque yo quiero ser Prezi del Sevilla, y en un PowerPoint, porque se ve que significa punto de poder. PowerPoint, y yo quiero que sea mi punto de poder en el Sevilla. Y entonces, la oferta está aquí dentro de la ilegalidad, y la oferta que presento es de 15 euros menos, porque son 5 euros que me he gastado en un puntero láser y 10 euros en unas gafas de personas interesantes. Entonces, ¿dónde están las ofertas? Entonces, ahí están también las contraofertas, que son ofertas al contraataque. Y para eso hay que vigilar las transacciones o las transiciones. En el contraataque, las transiciones. Si tú ves que la contraoferta no te gusta, la primera vez lo agarras de la camisa al otro, te enseñan tarjeta amarilla, pero por lo menos puedes parar la contraoferta. Entonces, yo he presentado una oferta que son 150 menos 15, me llevo dos, le resto una, dividimos por integrar de pi, que se ve que el pi es un número. Y el otro día estaba viendo yo la película de la vida de pi, y me pensaba que sería un spin-off del 2-2. Y no tiene nada que ver, que se ve que es un tío que está en medio del mar, una angustia acojonante, me lo pasé fatal, un rato horrible. Y luego me han dicho que en esta oferta hay que tener en cuenta las cuentas, que es una cosa muy rara, porque tener en cuenta unas cuentas normal es tenerla en cuenta, que es de ser cazurro. En fin, oferta no negociable para comprar el Sevilla, que esto es lo que yo he estado presentando estos días en una clase de primero de primaria.
0: ¿Heu vist la rueda de prensa de Sergio Ramos?
20: Sí, es buenísima.
0: Supera la ficció.
20: És boníssima. I a més, jo crec que les ulleres que no són de veritat. O sigui, que no ho són.
2: I està bé
0: només... Que són de persona interessant, no?
2: Al mes de juny m'està costant molt. perquè el que està passant és superior a qualsevol cosa. El normal és, haver d'exagerar.
22: Sí, sí. Florentino i Sergio Ramos han superat el GAC.
2: Han superat
22: el nivell del GAC.
0: Sí, sí, sí. És tremendo. Gràcies per escoltar-nos. Un migdia més al Que t'hi jugues. Us recordo que demà estarem a Tarragona, al Teatre de Tarragona, Rambla Nova número 11, a partir de les 12 del migdia. Us esperem els que us vingui de gust i pugueu. 616-32-72-11. Ens envieu una nota d'àudio o un escrit per
2: explicar-nos. Ens escriviu? Res, nom i cognoms.
0: Perdona.
2: No
0: cal la nota d'àudio. Si us ve de gust, sí, però no cal.
2: Manel Reyes López. No cal. Ho escriviu i ja diu prou.
0: Ens veiem demà, i si no ens escoltem, el Que t'hi jugues, a Ser Catalunya. Ara l'actualitat informativa, hora 14. Adeu!

0: Buenas tardes. Donald Trump acaba de poner un mensaje en su red social rechazando la decisión tomada ayer por la Cámara de Representantes, que aprobó una resolución para limitar sus poderes en la guerra de Irán. Trump la ha calificado de votación sin sentido apoyada por cuatro republicanos corruptos y ha llamado antipatriotas a los demócratas por impulsarla. Pese al acuerdo alcanzado anoche entre Israel y el Líbano, esta mañana ha habido nuevos ataques y se ha conocido que en uno de los que se produjeron ayer murió un soldado serbio de los cascos azules y varios resultaron heridos, entre ellos un español. Todo en un jueves en el que los profesores catalanes han tumbado el preacuerdo alcanzado entre los sindicatos y el gobierno para desconvocar la huelga. Los docentes se comprometen a seguir con las protestas hasta final de curso.
1: Nos queda el tiempo, pronóstico para las próximas horas, Jordi Carbó.
2: Mucha atención esta tarde en dos puntos del país. Por una parte, en el interior de las provincias de Murcia, Valencia y Alicante. Aquí tendremos viento fuerte de poniente y temperaturas cercanas a los 40 grados, con riesgo de incendio forestal evidente. También atención en Cataluña, sobre todo en la mitad este, aguaceros por tormentas que van a dejar muchos litros en poco tiempo. También en algunos casos con granizo y fuertes rachas de viento. En la mayor parte del país, más sol que nubes, temperaturas un poco más bajas que ayer, ambiente fresco en el Cantábrico, donde ratos lloverá.
1: Con la producción de Aldo Gómez y de Minerva Marcos y con Borja González, Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 8 minutos.
3: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
4: El 65% dels professors que han votat diuen no a l'acord entre sindicats i el govern català per millorar les seves condicions i els recursos de l'escola pública.
5: Cridem a tothom a la vaga de demà.
4: Aquesta ha estat la valoració dels resultats que n'han fet els mateixos sindicats que havien tancat aquest pacte. Criden a la vaga total demà a tot Catalunya i és que un cop s'ha fet públic el resultat de la consulta, USTEC ha fet poca autocrítica.
5: És històric i ens dona molta més força per seguir negociant i per mobilitzar-nos amb més fermesa. Demà tothom a la vaga.
4: Assegura que la pilota és a la teulada del Departament d'Educació. Doncs la consellera Esther Niubó acaba de demanar responsabilitat i reflexió en aquests sindicats.
6: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs una reflexió profunda.
4: El govern començarà una ronda de contactes entre aquests sindicats per saber a partir d'ara què volen fer. Els partits que no donen suport al govern, com Junts o la CUP, demanen a Esquerra i Comuns que tombin els comptes de Salvador Illa, que avui han passat el primer tràmit parlamentari. Entitats en defensa de l'habitatge denuncien que el Departament d'Interior està endurint les multes als activistes que intenten aturar desnonaments de manera pacífica.
7: Illa, Parlon i Trapero sancionen les protestes pacífiques sense seguir els protocols establerts i ordinaris de transparència democràtica que es necessitarien quan parlem de drets fonamentals.
4: Hi han posat exemples d'activistes que, per exemple, han estat arrencats de terra en una resistència pacífica i que al cap d'un temps reben una multa a casa aprofitant la llei Mordassa. Tot això en un dimecres en què començarem a explicar-vos els diferents espais en què hi haurà visita del Papa la setmana que ve. Avui al Raval, a l'església de Sant Agustí.
8: És un orgull també per a nosaltres. I hi ha molts parroquianos també que estan molt ansiosos de veure el Papa.
4: Coneixerem en pare Miquel, un dels dos mossens agustinians i filipí de la parròquia de Sant Agustí. La Susana Ruiz hi ha anat i de seguida ens ho explica. Però avui hi ha centenars de milers de persones pendents del temps. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta un risc d'inundacions alt. Hi ha previsió de ruixats molt intensos aquest dijous a la tarda. Segons el Meteocat, hi ha perill d'aiguats en diverses comarques, Barcelona i Girona concretament, amb precipitacions que poden superar 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Fins i tot es poden arribar als 60 litres per metre quadrat en 3 hores. Per això es demana moltíssima, moltíssima prudència. I és que avui també al Fòrum comencen el gruix de concerts del Primavera Sound. Amb Doja Cat, Massive Attack o Bad Gyal, també a Bèrgam el dia gran de la Patum, que Jordi Carbó no sé si perilla.
2: Abans que s'acabi el dia, la pluja haurà afectat gran part de Catalunya i en alguns casos amb pluja torrencial. Al llarg de la tarda les tempestes s'aniran formant per pràcticament tot Catalunya, descarregant amb intensitat, sobretot entre aquesta tarda i la pròxima nit, a les comarques de Girona i Barcelona, en concret el Ripollès, la Garrotxa, també a tot l'entorn de les Guilleries i el Montseny, Osona i el Berguedà, així com el Solsonès, són els llocs on esperem acumulacions de 50-100 litres per metre quadrat i caigut en poc temps, també amb calamars o pedra i fortes ratxes de vent. Fora d'aquestes comarques també tindrem tempestes, però ja no seran tan intenses ni generals. En alguns casos no arribarà a ploure. I la temperatura, a mesura que vagi descarregant la pluja, caurà en picat

0: Si això hi afegim que el vent estones bufarà fort, la sensació de fresca anirà guanyant protagonisme.
1: Al final d'aquest informatiu fem la previsió detallada per aquests dos esdeveniments, la Patum i el Primavera Sauna. La tècnica, Guillem Arnal, producció, Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
2: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Joan Bofill.
1: Què tal? Bona tarda. Els professors han dit que no a l'acord amb el Departament d'Educació que havien signat els sindicats majoritaris i que passava per més personal i també per un augment de sou de 600 euros al mes des d'ara fins l'any 2029. Soledad Domínguez, què tal? Molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Joan.
1: Fa un parell d'hores hem conegut el resultat d'aquesta consulta en la que dels 60.000 professors que hi han participat, el 65% Sole ha dit que no.
3: Sí, 39.500 professors exactament han votat no al preacord que van signar divendres USTEC i els sindicats de professors de secundària amb educació, un pacte que incloia una millora del complement autonòmic dels docents, que havia de pujar 450 euros des d'ara fins al 2029, i el detall de les 6.400 contractacions extra per l'escola inclusiva que s'havien d'anar fent en el mateix període, amb un miler ja compromeses i aprovades pel curs vinent. En la consulta organitzada per USTEC, la Intersindical i la CGT, han participat un 61% del total del cens format per 99.000 professors, i d'aquests la majoria ha optat per dir no al pacte i per comprometre's a fer les vagues que calgui des de demà mateix i fins a final de curs per seguir apretant el departament. Cal explicar, Joan, que l'altre signant d'aquest preacord, el sindicat de professors de secundària, havia fet una altra consulta paral·lela només als seus afiliats, i aquí el resultat ha estat just al contrari. El 63% dels que han votat avalen el preacord, que en el cas de secundària contemplava la convocatòria de 5.000 places de catedràtic en els pròxims anys.
1: Bé, doncs amb aquest escenari la pregunta és, ara què ha de passar? Ara tu ho deies, Sole, els sindicats convoquen i mantenen, diuen que s'ha de fer aquesta crida a la vaga per demà, però també hi ha hagut poca autocrítica. Asseguren que la pilota ara és a la taulada del Departament d'Educació.
3: Sí, oficialment l'USTEC diu que faran el que demana el col·lectiu, que és seguir lluitant. Yolanda Segura emplaça la consellera Niubó perquè els convoqui demà mateix i que entengui que la negociació no pot estar condicionada més temps per l'acord que es va signar al març i amb Comissions Obreres i amb UGT. I els docents el que els demana és que a partir de demà tornin als carrers.
4: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes, i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
3: Vostè, que havia fet campanya pel sí a l'acord, tot advertint que era el moment d'assegurar el que s'havia pogut avançar en privat alguns dels seus membres, lamenten el resultat d'avui. La CGT, que des del minut zero es va posicionar en contra del pacte, demana el cessament de la consellera Niubó. Laura Gené és la secretària d'ensenyament d'aquest sindicat.
5: Nosaltres el que demanem ara mateix és que el govern del Partit Socialista reflexioni molt profundament. No podem seguir amb aquesta problemàtica. Ens hi va el futur de Catalunya.
3: I el sindicat de professors de secundària, que és majoritari als instituts, diu que ells faran cas dels seus, ratificaran l'acord, però, això sí, seguiran lluitant. Ignasi Fernández és el portaveu.
6: Òbviament és un acord insuficient, però és un bon acord, o potser expressar-ho és el millor acord possible en aquest moment i en aquestes circumstàncies. Per tant, el que interessa és agafar les fites assolides i continuar amb la lluita.
3: Aquest continuar en la lluita ja veurem que es concreta, perquè ells demà no mantenen la convocatòria de vaga. A la seu d'USTEC, Joan, hi havia molts membres del sindicat avui esperant el resultat, però tothom ha marxat corrents dient que han de preparar la mobilització de demà.
1: Doncs atenció, demà, per tant, hi ha vaga total a tot Catalunya, escoles i instituts, per tant, ja segurament des de primera hora es preuen alguns talls, algunes protestes que anirem explicant. Gràcies, Sole.
3: Fins ara.
1: Aquest no ha agafat a tot el govern també l'oposició en ple debat sobre pressupostos que han superat el primer tràmit parlamentari. Anem a la Cambra Catalana. Allà hi ha en Xavier Balló i la Laura Pons. Hola a tots dos, què tal?
7: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Estan reunits d'urgència ara mateix, dèiem. S'ha acabat aquesta reunió d'urgència entre el president Salvador Illa, el conseller de Presidència Albert Dalmau i la consellera Esther Niubó. I Xavi, la consellera d'Educació, el que ha demanat de moment és reflexió, responsabilitat en aquests sindicats i que començaran una ronda de contactes amb tots ells.
7: Sí, el que ha dit la consellera Niubó, que ells mantindran el preacord que tenien amb aquests sindicats, que el tiren endavant igualment, que el govern ha fet la feina que havia de fer i que ara els convocarà, com deies, a una ronda de contactes per avaluar la nova situació. No ha dit si estan disposats a reobrir les negociacions o millorar les condicions dels mestres. Creu que abans aquests sindicats, en especial USTEC, haurien de reflexionar i fer un exercici de responsabilitat un cop van avalar un preacord del que ara es desvinculen.
8: Bé, la voluntat i el compromís del govern es mantenen. El govern doncs, compleix els seus compromisos. En aquest cas hi havia doncs, aquest preacord signat per part del govern, per part de quatre organitzacions sindicals, i d'aquestes quatre doncs, és només USTEC que s'hi desvincula en aquests moments i, per tant, nosaltres el compromís i la voluntat de continuar desplegant aquest acord hi és, i aquest és el que, això és el que volem transmetre, no? Aquest missatge de tranquil·litat a la comunitat educativa.
7: En tot cas, Niubó confia que el curs pugui acabar amb tranquil·litat, malgrat l'entrebanc, i ha dit que l'alternativa a avançar amb acords és el bloqueig.
1: Un gerro d'aigua freda pel govern que ha servit a Junts o la CUP per demanar als socis, Esquerra i Comuns, que repensin aquest suport als pressupostos, que s'hagin d'adaptar aquests pressupostos a les demandes de professors o metges, Laura.
9: Sí, una de freda i una de calenta, perquè els pressupostos s'encarrilen, superen la primera votació, però Illa té un problema majúscul amb el sector educatiu i l'oposició furga en la crisi. El partit de Carles Puigdemont titlla el govern d'incompetent, demana que Niubó s'aparti, que el president assumeixi directament el lideratge i retreu que en el seu dia el conseller Dalmau descrivís l'acord amb UGT i Comissions Obreres com a històric. És Salvador Vergés, portaveu.
10: Hem passat d'un acord històric a un fracàs històric.
9: Junts i també la CUP vinculen la votació dels professors amb els pressupostos. Pilar Castillojo de la CUP insta els socis a no tirar-los endavant si no hi ha acord.
11: La irresponsabilitat d'Esquerra i dels Comuns ha estat majúscula. I ho tornem a dir, els pressupostos de la Generalitat no haurien de tirar endavant si no resolen la situació crítica de l'educació pública.
9: I què fan republicans i comuns? Doncs reivindicar que ells aproven un pressupost i que ara és el govern qui ha de moure fitxa.
12: No tenen excuses. Esquerra ha fet els deures.
13: Han de tornar a començar.
9: Són paraules d'Esther Capella i Jessica Albiach durant el ple que ha donat llum verd a la primera votació dels primers comptes de Salvador Illa.
1: Per cert, encara en aquest àmbit hi ha polèmica a Girona perquè el Departament d'Educació ha rebutjat la petició d'una associació de famílies d'un institut sobre què és a Girona que hi puguin posar aire condicionat a l'escola on van els seus fills. Els pares fins i tot havien proposat posar ells els diners, uns 150.000 euros. Però la Generalitat els continua donant llargues. Fa mesos que ho estan intentant, Carles Couso.
14: A l'Institut Santiago Sobrequés de Girona, com en molts d'altres del país, aquests dies han arribat a superar els 30 graus de temperatura. A l'hivern, les famílies van proposar pagar amb els diners de l'AFA la climatització del centre. Ignasi Auquet, director de l'Institut.
15: El departament mai ens ha dit un no per escrit, però tampoc ha sigut un sí.
14: Els va dir que l'aire condicionat no era el millor sistema i escola i famílies van buscar alternatives.
15: Contactar amb el departament i vaig dir, escolta'm, aquests ventiladors que ens ofereixen des de l'AFA, els podem posar? Pues no hi ha hagut una resposta de que sí, que estan homologats, poseu-los, no hi ha hagut aquesta resposta.
14: Ara per ara la situació és la d'un institut a 30 graus i sense ventiladors per a totes les aules.
1: En dos minuts repassem més notícies.
16: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y La Fira de Reus. Infórmate en soloptical.com.
17: Un mes just que els ciclistes del Tour passin per Tarragona, sí que Rodríguez escapa de l'escamot i arriba a la meta volant del Que t'hi jugues situada a la Rambla Nova. Impressionant, sí que!
18: Que t'hi jugues al migdia.
19: Aquest divendres 5 de juny a partir de les 12 del migdia, avança't a l'emoció del Tour de França amb el Que t'hi jugues. En directe des del Teatre Tarragona donem la benvinguda a casa nostra a la cursa ciclista més gran i amb més història. Escolta el programa per saber com assistir-hi o segueix-lo aquest divendres a la cadena SER i SER Catalunya.
18: Què t'hi jugues?
2: Amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona.
20: Con Volotea y sus vuelos directos a Murcia desde Barcelona, ya estás ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 euros ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
21: Per tu, que quan surt el sol busques cada raig, i per tu, que estàs... Ai, que em desfaig! Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. L'alvocat madur, ara a 4 euros amb 75 al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
22: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà.
0: Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
2: Hora 14, amb Joan Bofill.
1: Són les 2:21 minuts. Entitats de defensa de l'habitatge denuncien que el Departament d'Interior està endurint les multes i la persecució als activistes que intenten aturar desnonaments. Activistes que són arrencats de terra en una resistència pacífica i que al cap d'un temps reben una multa a casa aprofitant la llei Mordassa. Martí Oliver, aquests activistes han posat exemples.
13: Destaquen dos desnonaments a Barcelona, una a tres famílies al barri de les Corts. Un edifici on ara s'hi fan alguns rodatges de cinema, hi ha més de 50 activistes multats per aquest desnonament, o un altre al barri Gòtic, amb de moment 14 sancionats. Aquest matí han explicat que durant el 2025 els moviments per l'habitatge van rebre 50.000 euros en sancions per 88 multes.
1: Aquests activistes asseguren que tot ha canviat des que governa el PSC. En l'època en què Esquerra presidia la Generalitat, el Departament d'Interior tenia un protocol que instava a ser permissiu amb aquestes protestes i ara denuncien que això ja no es compleix.
13: Era un recull de jurisprudència per assegurar que no sancionava els manifestants vulnerant el dret a protesta, com defensava l'aleshores conseller d'Interior Joan Ignasi Elena.
22: Posicionament objectiu, homogeni, coherent i respectuós amb els drets fonamentals de la ciutadania en l'exercici d'aquesta activitat en aquells supòsits de protesta.
13: A partir del 2022, les multes van passar a ser residuals, però ara Alerta Solidària denuncia que el protocol s'ha deixat d'aplicar.
23: Avui en dia segueixen vigents, però hi ha hagut una ordre no escrita que canvia el criteri d'aplicació d'actuació de l'administració pública cap al dret a la protesta que els ha deixat en paper.
13: En una resposta parlamentària a la CUP a la que Ser Catalunya ha tingut accés, la consellera Parlon es defensava dient que el criteri no és d'obligat compliment, però les entitats alerten que amb aquest canvi s'obre la porta a sancions amb més protestes, començant pels mestres i professors.
1: A menys d'una setmana de la visita del Papa, avui comencem una sèrie de reportatges per conèixer els diferents espais que visitarà el pontífex la setmana que ve. Un d'ells, l'església de Sant Agustí, al barri del Raval, justament al carrer Hospital. Ja s'hi preparen per rebre a Lleó 14.
24: Están preparando muy bien la iglesia, pintando por allá, limpiando por allá, y también, lo más importante, espiritualmente.
1: Dos mossens agustinians, que és el mateix ordre religiós que Lleó 14, estan al capdavant d'una de les parròquies de Barcelona que fa més obra social. La Susana Ruiz ha parlat amb un d'ells, el pare Micael, que és filipí.
25: La parròquia de Sant Agustí està acostumada a la pobresa. Allà mateix, al convent, les Germanes de la Caritat hi regenten un menjador social que serveix entre 300 i 400 àpats cada dia.
24: Los que comen allá no todos son católicos, no todos son cristianos, pero acogemos. Es como la iglesia, como una madre, acoge todo.
25: Perquè aquesta església del Cor del Raval està ubicada en un entorn de majoria musulmana.
24: Yo he visto también muchos españoles que son muy católicos y practicantes, y la iglesia llena, solo aquí no, porque alrededor de él que son musulmanes, son de pakistaní, de India.
25: Malgrat el teixit social del barri, l'església de Sant Agustí s'omple cada diumenge amb la comunitat filipina de Barcelona, que té més de 3.000 fidels.
24: Por eso estamos también aquí, para cuidar a nuestros paisanos, a continuar la cultura, pero con respeto de la cultura de España. Así nos cuidamos también entre dos países.
25: Dimecres, el Papa coneixerà de primera mà l'obra de la parròquia de Sant Agustí.
1: Teniu més detalls a sercatalunya.cat. Ara són dos quarts, falten 5 minuts per dos quarts, repassem més notícies. Els dos cossos trobats ahir dimecres suran a l'aigua, un a les comportes al pantà d'Utxessa i Tona al matí, l'altre al riu Segre Lleida a mitja tarda, són el d'un home en el primer cas i el d'una dona jove en el segon. Els Mossos investiguen la seva identitat i també les causes de la mort. Segons la policia, no hi ha signes de criminalitat en cap dels dos cadàvers. Mercè Marc.
26: I ara s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia per poder-los identificar. En el cas del cadàver d'Utxessa, el d'un home que presenta un avançat estat de descomposició, es veu que podria portar dies a l'aigua. Quan es va retirar estava molt inflat i, per tant, es preveu que la identificació costi més. En canvi, el de la dona trobada al riu Segre, a l'alçada del Pont Nou, a la zona dels instituts, apunta al fet que hauria mort el mateix dia. Dos cadàvers trobats amb menys de 5 hores de diferència. En cap dels dos casos s'han observat signes externs de criminalitat. A l'espera de la seva identificació, la policia està comprovant llistes de persones desaparegudes.
1: A Barcelona, avui l'Ajuntament ha anunciat els talls per obres aquest estiu al metro. Les línies L1, L9 i L10 nord del metro patiran talls parcials, segons TMB, i a més els trens de la L4 no pararan a l'estació de Verdaguer. També es tancarà el passadís de l'enllaç entre la L1 i la L3 a Plaça Catalunya i aquest transbordament s'haurà de fer pel carrer. L'Ajuntament, per cert, que vol eliminar les bicicletes d'ús compartit a tota la capital catalana. Així ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni amb aquests motius.
3: Que acumulen un nombre de sancions i de disciplina per mal ús de l'espai públic, bicicletes que ens tornen abandonades per tot arreu, un sistema de mobilitat que, a més, només fa servir el 10% dels residents.
1: Són declaracions de Catalunya Ràdio. Segons l'alcalde, hi ha unes 3.500 bicicletes a la ciutat amb moltes plataformes diferents que a sobre han acumulat 5.000 multes només l'últim any i mig. L'Ajuntament es compromet a suprimir les llicències l'any que ve. I anem ara a Girona. La ciutat ja es prepara pel rodatge de la nova sèrie de Tomb Raider.
4: I don't need permission to walk into history.
1: I atenció, perquè en les properes hores començaran els talls per alguns carrers, tant per vehicles com per vianants, a partir de les 6 del matí de demà, Marta Altimir.
5: Des de finals de la setmana passada que ja es veu moviment al barri vell de la ciutat per la nova sèrie protagonitzada per Sophie Turner. Els punts amb més afectacions són sobretot al voltant de la catedral. Demà ja no hi podran passar ni cotxes ni vianants, tret de treballadors i veïns de les zones, des de les 6 del matí fins les 11 de la nit. Altres zones tallades seran al voltant de la plaça del Vi o a la Rambla de la Llibertat, que és un dels carrers principals del barri vell. El rodatge, que durarà tot el cap de setmana, comptarà també amb la participació de dues entitats gironines, la Falera i els Diables de l'Unyà, que s'encarreguen de les batucades i els correfocs durant les festes de la ciutat.
2: Hora 14, amb Joan Bofill.

0: Doja Cat és la gran estrella que actua avui al Primavera Sound en la primera jornada massiva de concerts amb 18 escenaris a ple rendiment. Hi ha també molta expectació per veure els britànics Massive Attack. A les 7 de la tarda, programa especial del Balcó. Serem amb l'Anna Puigvoltes parlant amb els responsables del festival i també amb Ramon Mirabet i l'artista Llumpro. Avui també és dia gran a Bèrgam. A quarts de 10 de la nit, primer salt de plens a la plaça Sant Pere i, per tant, hi ha milers de persones pendents de si han de dur paraigües, millor que palines perquè també farà vent. Hi ha alerta per aiguats, sobretot a Barcelona i Girona. Jordi Carbó, comencem pel fòrum. Què es preveu, en aquest cas, al parc del fòrum aquesta tarda?
1: A l'entorn del fòrum, en qualsevol moment, a partir d'ara, ja pot ploure. De moment seria pluja poc significativa, roïna, gotes molt menudes, però a mesura que avanci la tarda s'aniran formant tempestes a l'interior de Barcelona i aquestes després arribaran a la mateixa ciutat de Barcelona. Aproximadament al voltant de les 6-7 de la tarda és quan podrien afectar l'entorn del fòrum amb pluja torrencial, calamars o pedra i fortes ratxes de vent. La part positiva és que duraria poca estona i després d'aquesta pluja l'ambient es notarà fresc.
0: I a Berga, el dia de Gran de la Patum d'avui, perilla, Jordi?
1: A la ciutat de Berga, des de ja mateix, podran caure xàfecs, però de curta durada i de moment deixant poca aigua. Serà més avançada la tarda, al voltant de les 6-7, quan els núvols de tempesta guanyaran protagonisme i descarregaran tot el Berguedà també a la mateixa ciutat de Berga i ho podrà fer amb intensitat, molts litres en poc temps, també en calamars o pedra i fortes ratxes de vent. Això sí, duraria poca estona i de cara al vespre fins i tot els núvols aniran marxant. Això sí, prepareu roba que us abrigui una mica, ja que aquesta tempesta farà baixar ràpidament la temperatura i la pròxima nit farà una mica de fred.
0: Gràcies, Jordi Carbó, que vagi bé.
1: Adeu.
0: Doncs ja ho sabeu, teniu tot a sercatalunya.cat. Recordeu que les 3 llapis de memòria avui amb l'Alba Riera. Que vagi bé.

0: Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.
1: SER Tarragona, Radio Reus.
2: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y La Fira de Reus. Infórmate en soloptical.com.
3: Clínica Dental Blancadent, la clínica familiar de Reus. No som una franquícia. T'atendrà sempre el mateix equip. Amb 20 anys d'experiència som especialistes en implants. Disposem de laboratori de pròtesis exclusiu. La última tecnologia en odontologia i amb finançament a mida si et cal. Clínica Dental Blancadent, plaça de la Llibertat 4 de Reus. Blancadent.com. Un somriure, mil somriures.
4: A un mes just que els ciclistes del Tour passin per Tarragona, sí que Rodríguez s'escapa de l'escamot i arriba a la meta volant del Que t'hi jugues situada a la Rambla Nova. Impressionant, sí que!
5: Que t'hi jugues al migdia.
6: Aquest divendres 5 de juny a partir de les 12 del migdia, avança't a l'emoció del Tour de França amb el Que t'hi jugues. En directe des del Teatre Tarragona donem la benvinguda a casa nostra a la cursa ciclista més gran i amb més història. Escolta el programa per saber com assistir-hi o segueix-lo aquest divendres a la cadena SER i SER Catalunya.
7: Què t'hi jugues?
8: Amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona.

0: no paro de darle vueltas a que la casa del pueblo lleva meses sin que nadie vaya.
1: Yo no paro de darle vueltas a esto.
2: La superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas da supertranquilidad, porque está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
3: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
4: Un mundial se vive así. Con todos los partidos en exclusiva, los mejores comentaristas, 12 horas de contenido diario y todas las ventajas de ser de DAZN. Suscríbete ya y añade todo el mundial a tu plan por 19,99 euros.
5: Ok, Nico, a la floristería. Parada corta, box, box y luego directo al restaurante.
6: Incluso los pilotos de Fórmula 1 conducen a diario. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomienda BP Ultimate con tecnología Active para llegar hasta 840 kilómetros más lejos al año. Comparado con combustibles básicos y basado en un uso continuado de 13.000 kilómetros. Los beneficios podrían variar. Infórmate en mibp.es.
7: Vacaciones, sol, agua. ¿Puede haber algo más divertido para los peques?
8: ¿Los juguetes?
7: Sí, y para que disfruten más de ellos, hasta el 30 de junio todos tienen un 25% de regalo en el Corte Inglés.
8: Bicicletas, hinchables, juegos de agua y arena.
7: Todos los juguetes con un 25% de regalo para comprar más juguetes del 1 al 30 de junio en el Corte Inglés.
8: En tienda web y app.
9: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
10: Valorado.
9: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
10: En España.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
12: Bona tarda, Alba.
13: Bona tarda.
12: Bé, crec que també t'hauria de dir ben tornada.
13: Ben tornada, m'ha fet molta il·lusió tornar a entrar per aquesta porta.
12: Perquè tu vas col·laborar amb el balcó.
13: Amb el balcó.
12: Què hi feies?
13: Doncs mira, fèiem plans de fin de, recomanàvem plans. Va ser, jo crec que de les primeres coses que vaig fer com de ràdio. I recordo passar-m'ho molt bé. Va ser un espai que són d'aquests espais que són guais per aprendre, perquè com que hi ha molta llibertat i al final és una cosa divertida, tu també et deixes a tu mateix anar molt i provar i experimentar, no és una cosa rígida. Llavors em va anar molt bé com per agafar seguretat també i confiança.
12: Tu recomanaves coses xics o eres de... Aneu a aquesta fira medieval,
13: no.
12: A Osona, ja veureu que
13: xula. Jo recomanava com les coses modernes, com que una mica teníem com els rols repartits. Llavors a mi jo entenia que em tocava una mica com el modern.
12: Els plans immersius els vas començar tu, per aquí?
13: Sí, una mica.
12: Que, escolta, Alba, moltes entrevistes que t'han fet, he llegit que sempre et pregunten per la síndrome de la impostora, de la impostora. Intentarem no anar per aquí.
13: Vinga, perfecte, jo crec que estic preparada.
12: És que en una d'aquestes respostes teves parlaves d'una altra síndrome que m'ha sobtat bastant, que és la síndrome de la vella reina.
13: Jo a vegades ja no sé ni les coses.
12: Què és això de la síndrome de la vella reina?
13: Què vaig dir de la síndrome de la vella reina? Jo no me'n recordo. No ho sé, me'l deuré inventar.
12: Com que et conformes, que ja estàs en un lloc molt guai, no sé.
13: Com
12: jo vaig llegir,
13: això?
12: Dic...
13: Sí, sí, és que a vegades m'invento coses. O potser ho vaig escoltar per allà i en aquell moment va tenir molt de sentit per mi. Però no sé què em deuria referir exactament, però potser pot tenir a veure amb dues coses. O en mai tenir-ne prou...
12: I crec que anava per l'altra banda,
13: per l'altre
12: costat. De dir, uau, que bé que estic ara fent això...
13: Però això no em pega a mi, perquè jo sóc el contrari a això. Aleshores, potser era una por que tenia, potser tenia por a desenvolupar el síndrome de la vella reina, però a la vegada sóc una persona que em moc per tot el contrari. Llavors, potser m'aniria bé una mica de vella reina per descansar i conformar-me. Potser el conformisme és una de les coses que tindria a treballar en aquesta vida. Que és una paraula molt lletja, conformisme, però si va acompanyat de viure més tranquil i disfrutar més de les coses i saber estar en calma i disfrutar el que tens, llavors
12: això
13: em semblaria
12: no
13: bé. Em costa.
12: Duent a la pràctica.
13: Estic, bueno, la vida és un camí molt llarg, però diguem-ne que és com de les coses que estic intentant treballar. Em costa, és antinatural per mi això.
12: Actualment, on tu guanyes les garrofes?
13: Sobretot a la Turra. La Turra és la meva feina principal i llavors després l'acompanyo, com la majoria de persones que ens dediquem a aquesta professió, amb altres seccions o col·laboracions.

0: no? que ens fan créixer. Llavors, al principi, li vaig agafar molt, em va fer molta por, jo vaig ser molt sincera amb ells, els vaig dir, suposo que sabeu que jo no sóc humorista. Una cosa és tenir gràcia natural.
1: Que això sí que en tinc.
0: Que jo crec que això sí que en tinc. L'altre és fer gràcia, que és molt diferent. Llavors jo crec que tinc gràcia, però no faig gràcia. Però ja tenen un equip de guionistes molt bons que m'ajuden amb els acudits. Llavors ja com que sé interpretar, doncs ja he pillat una mica el rotllo. Ara m'ho passo molt bé.
1: La Turra està passant.
0: La Turra està passant. A la tarda de Catalunya Ràdio també hi vaig dos cops al mes.
1: Que el gestor no s'avorreixi.
0: El gestor sobretot que no s'avorreixi. I també, per si no n'hi havia prou, vaig al Cafè d'Idees amb la Gemma Nierga. Això seria com lo principal, després típiques xerrades, coses que presentes, gales, bolets, que jo li dic bolets xulos, però bolets. Però això seria com lo que faig recurrentment.
1: I tu amb quina terminologia et sents més còmode? Periodista, periodista cultural, comunicadora, com vols que...
0: És tan horrible, això.
1: Necessitem etiquetes.
0: No, clar, vull dir, és horrible perquè encara no ho sé, aquest és el problema. Jo diria que comunicadora. I em dedico al periodisme, dic a vegades, que no periodista, perquè clar, jo la carrera no la vaig fer. He fet altres camins i relacionats amb la comunicació, però a la vegada,
1: dins
0: del món de la comunicació,
1: periodista.
0: Jo exerceixo de periodista, perquè molta gent a vegades, com que surto, no?, més de les xarxes socials, del món del podcast, del videopodcast, etcètera, no?, és com aquí, quan jo començo i ara... Molta gent ara, com amb aquestes noves etiquetes, et col·loca creadora de contingut i és com, jo faig coses, o sigui, no sé què faig, però tampoc sóc creadora de contingut, saps? Llavors és com que no em sento cap d'aquestes coses.
1: Saps el que no ets.
0: Sé el que no sóc. Llavors, bueno, pues, comunicadora, faig periodisme, que tampoc periodista, i creadora de contingut no ho sóc, vull dir, bueno, en ello.
1: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de la comunicadora que fa periodisme.
0: Perfecte.
1: L'Alba Riera.
2: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria. Amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de l'Albert Riera amb la cançó Canta Cadernera de Xerim Arasté amb la col·laboració de la Rita Pallès i el Pol Batlle, que aquest és un tema relativament nou perquè es va publicar l'any 2024 i amb el que dius, Alba, que t'identifiques molt.
1: A veure, m'identifico molt, vull dir que és una d'aquelles cançons que... Hi ha cançons que tu escoltes i et quedes en silenci. No com que hi connectes d'una manera especial o hi entres d'una manera especial. I aquesta cançó, sento que és una cançó que a mi m'obre com molt al pit. I a més jo sóc una persona que, especialment a la primavera, a l'estiu... O sigui, en general m'agrada molt com la bellesa de les coses. Com que visc una mica amb el síndrome d'Stendhal a dins, com es diu.
0: Una mica intensa.
1: Soc bastant intensa. Llavors, especialment a la primavera, a l'estiu, no? Com amb tots... Són moments als que jo disfruto molt i com tot el que... A veure, com... Sí, tot el que veig fora em nutreix a dins, no? Com que em fa com... Faig un exercici com d'observació, introspecció... També soc una persona molt ordenada, llavors m'agrada molt el sentit de les estacions, el pas del temps, un camí que marca... Llavors, bueno, aquesta cançó és com que m'ha acompanyat en moments...

0: importants, en moments d'amplitud, en moments de cantar, tot i que hi hagi la vida i el dolor tota la vegada. Aleshores, és una cançó, no sé, que és com que sempre m'arriba molt. I a més, se suma la casualitat de que em va escriure el Xerí Maraster un dia, diem que ell i la seva parella, que és una parella... Els vaig veure aquest any als Premis Enderroc i em vaig quedar amb la boca oberta pensant, són simplement perfectes, o sigui, doncs, belleses, caminant juntes. I em van dir que escoltaven La Torre, m'envia un missatge molt bonic, dient que escoltaven La Torre conjuntament.
1: I això,
0: I això em va agradar molt. Llavors, bueno, no sé, tinc una connexió especial per tot això.
1: Però jo diria que tu més que caderneres, que és el jilguero de tota la vida, tu ets més de dofins.
0: Sí, tens tota la raó. I, de fet, saps, ara et diré, on està aquí lo triqui és que a mi els ocells em fan mania. O sigui, jo tinc bastant aberofòbia, que es diu, vale? O sigui, no m'agraden molt els ocells. Però, en aquest últim any, per processos personals, etc., m'he agafat molt a contes, narracions, coses més, bueno, sí, contes metafòrics sobre la vida que m'han funcionat i m'han anat molt bé, que tenien a veure amb els ocells, amb el vol dels ocells, etc., etc. Per això també com té tanta importància aquesta cançó. I haig de dir que m'estic reconciliant.
1: Amb el món
0: amb diari. El món, sí, i en concret amb els pardals, que em semblen boníssims.
1: Jo és que havia llegit que, o sigui, l'obsessió pels dofins era que fins i tot de petita volia ser dofinoterapeuta.
0: Delfinoterapeuta. I això podria... és vigent, és atemporal.
1: Però això d'on ve? Que veies capítols del Flipper o què?
0: A mi m'encanten els dofins des de sempre. En plan, no ho sé, és que saps, hi ha coses que no saps per què t'agraden. O sigui, quan era petita, com ja tenia com un llibre de dofins que m'agradava molt, és veritat que m'encanta el mar. Podria viure al mar, llavors potser de petita ja m'agradava molt el mar i vaig veure un animal, no, marí moníssim i vaig dir, ai, m'encanta els dofins, que és superintel·ligent,
1: fa voltaretes al mar,
0: no? Tinc samarretes, dofins i tot encara. Llavors sí que recordo una cosa una mica traumàtica, que la meva generació encara s'anava al zoo de Barcelona durant els aniversaris, o sigui, una cosa molt recurrent a les escoles i tal, i hi havia dofins. Llavors hi havia l'espectacle de dofins i quan era l'aniversari d'algun nen, doncs deien el teu nom i tu tenies l'oportunitat de baixar i donar-los com menjar els dofins i com formar part de l'espectacle. Llavors jo vaig anar com a dos aniversaris de dos nenes del meu col·le i les van cridar i elles van participar. I quan va ser el meu aniversari, a mi ningú em va cridar perquè t'havien d'apuntar els teus pares. Això jo no ho sabia, els meus pares no m'havien apuntat a que jo participés a cap espectacle. I me'n vaig anar a casa completament traumatitzada. Llavors crec que llavors encara em vaig obsessionar amb allò que no tens, em vaig obsessionar més amb els dofins.
1: Dos tasses, vinga.
0: I mira, vaig pensar en algun moment de la vida que, com que domadora de dofins, em semblava que estava malament.
1: Ho està.
0: Perquè no se'ls pot domar.
1: I tenir-los un zoo.
0: I tenir-los un zoo encara pitjor. Vaig pensar que delfinoterapeuta era una altra manera d'apropar-me a ells.
1: No sé com està el sector dels
0: dofinoterapeutes. Jo tampoc ho sé, no sé si existeix avui en dia aquesta professió.
1: I ja. Si tenen feina per tots, si es guanyen bé la vida, però bé, tu has triat el món de la comunicació.
0: Sí, però...
1: Que aquests sabem com està, no hi ha feina per tots i guanyar-se la vida... Bueno, no? Anem fent. Que, com comentava abans, tu ets comunicadora, però no has passat ni per comunicació audiovisual ni per periodisme, que serien una mica les dues vies per arribar fins aquí. Per on comences tu?
0: Començo a casa meva parlant amb una pedra. O sigui, sempre he tingut molt aquesta vocació de la comunicació. Ha sigut sempre el meu fort i la meva manera d'apropar-me al món i de conèixer. Era molt preguntona, m'interessava molt la vida de tothom des de petita. O sigui, com la meva cosina gran sempre ho deia en plan... Tu venies i em passaves llista de tota la gent de la meva escola, que eren cursos més grans, i com està, nom i cognom, i ella m'anava explicant la vida de cadascú. La meva mare, com sempre, deia com que se m'havia de regalar una porteria, però no de futbol, en plan, que se l'ha de posar a una porteria aquesta nena i que parli amb tothom perquè no callava. Llavors era... Alba portava molt a dins, presentava tot el que podia al col·le, jo em postulava, hi ha un certamen, ja te'l presento jo. Ja tal, molt...
1: Eres tu aquella.
0: Era jo, és que m'encantava. I sobretot no callava, o sigui, tots els informes que tu veuràs de la meva escola és molt bé, molt bones notes, molt dolça, molt mona, però no calla.
1: Però et fotien fora de classe o...?
0: No, perquè era molt bon estudiant.
1: Riera, va.
0: Però era com, vale, callo. I seguien raonant. Aleshores, hi havia una part com molt... Jo crec que sí que, quan es parla de vocació, jo crec que sí que la tinc. I d'altra banda va ser simplement que se'n va en el moment de la vida en què s'ha d'escollir carrera i tota la... Jo sempre havia dit que voldria fer periodisme i que volia ser presentadora. De fet, jo de petita no és allò, astronauta, bomber, presentadora. Era molt concreta, presentadora. Actriu de Hollywood, no, presentadora. Llavors, en un moment de la vida que és el que s'ha d'escollir carrera, va coincidir amb la mort de la meva mare i això és el que em va fer Bueno, vaig caure, vull dir, vaig estar una depressió, o sigui, molt, una tristesa molt profunda. Això em va fer perdre molt la motivació durant uns anys concrets. Era el que et dèiem, molt bon estudiant, super exigent, super bones notes. Vaig perdre les ganes per tot. I això és el que em va fer portar a estudiar psicologia, que jo compleixo el tòpic, que em sap supergreu pels psicòlegs, perquè aquell tòpic de la gent que estudia psicologia és la gent que necessita resoldre els seus problemes.
1: Efectivament.
0: Jo el vaig fer. I ja a la meitat de la carrera vaig acabar la carrera, perquè jo, és això, com que sóc molt estudiós, era com ja pels meus ovaris que he acabat la carrera. Però jo a la meitat de la carrera ja vaig dir, què faig aquí? Haig de reconduir el meu camí. I vaig ja començar a fer com cursos de comunicació i indústries culturals, vaig fer un postgrau, vaig fer un màster de ràdio i tele, o sigui, ja vaig adreçar-me molt al món de la comunicació. Però és que tots els amics que tenia que feien periodisme i tal, que tenia dos dels dos molt amics, que ells que havien agafat la carrera em deien, no facis la carrera perquè perdràs el temps.
1: I els primers pinitos professionals, per on debutes?
0: A veure, vaig començar a vaig començar a Ràdio Primavera Sauna amb una secció, al Tardeo, en el programa de l'Andrea, i d'altra banda, i paral·lelament gairebé, vaig estar ICAT als experts i després fent seccions, tot això amb seccions, i fent seccions a l'estiu, tant al Via Lliure, a RAC1,
1: sí, on et,
0: com a
1: on
0: Catalunya
1: podies.
0: Ràdio. Bueno, és que jo estava boja, ja, perquè també t'haig de dir que sempre he tingut molt clar el que volia fer, el que se'm donava bé, amb el meu objectiu i on volia arribar. Això sí que recordo el moment aquest de despertar-me a psicologia i dir merda, perdut el temps, entre cometes, però sí, perquè no és res al que m'hi volgués dedicar, i com començar a intentar agafar vies i deixar i fer-me veure, perquè sí que tenia com molt, dins meu jo sabia que això a mi se'm donava bé i que havia de funcionar. Llavors tenia aquesta espècie com de innocència de la joventut, que és perfecta, perquè tu et tires a la piscina sense mirar si és fons o no, o sigui, adéu!
1: Que t'ho convides tu a les
0: és
1: festes.
0: És increïble, doncs això és el que jo vaig fer, i com que tinc morro, vaig convidar-me allà on podia, i tothom que em va dir que sí, doncs jo, encantada. I així vaig començar.
1: Clar, i vas passar per aquí, vas passar per
0: RAC1, vaig fer el balcó,
1: Catalunya Ràdio,
0: sí, sí,
1: seccions...
0: Vinga.
1: I 8 TV.
0: 8, bueno... No sé si
1: què va passar?
0: No sé si vols que parlem d'aquest tema.
1: Home, és que tot arreu he llegit que és la pitjor experiència laboral que has tingut mai, però mai he trobat, o sigui, no he trobat el per què.
0: Val, és la pitjor experiència laboral de la meva vida perquè va ser molt dura, en el sentit de que era un programa que arrencava, un programa en el que a mi no m'agradava gens ni l'enfoc ni la línia editorial del programa, ni tampoc com estava dirigit i enfocat, i a més tenia una manera de fer televisió molt antiga, el programa. Llavors, per un costat, és que jo no m'hi sentia gaire còmoda.
1: No hi creia.
0: No hi creia, en el programa. Producte, sí. I d'altra banda, perquè era un programa nocturn, que en el que jo feia de reportera, i això vol dir que... Però reportera per Catalunya, eren reportatges que no és que anessis a... No hi havia com un objectiu d'anar a descobrir una història, anar tal, que a mi això m'encanta. O sigui, no era tant el problema dels horaris, sinó que anava a vegades a no fer res. Llavors, doncs, potser de tota la setmana, a banda de l'horari que jo feia de redacció, a partir de X hores me n'havia d'anar a Solsona, a Puigcerdà, a on fos, fins a les 12 de la nit, sol amb un altre noi càmera. Estàvem pagats, no cal ni que t'expliqui, estàvem pagats, a fer cada nit una connexió en directe sense cap mena de sentit, que a vegades et senties una mica fins i tot un animaló. O sigui, a mi m'havien arribat a menys no sé quants graus. Enviat a Puigcerdà, amb totes les hores que són de cotxe, d'anada, de tornada. Me'n recordo que el càmera era un xaval que acabava de començar fent pràctiques, que el cotxe que portava era el seu propi, que se'ns n'anava al cotxe per la carretera, o sigui, per les corbes.
1: Que això no fa tant,
0: nit,
1: vull dir...
0: Era plena nit per fer una connexió en el que jo em ficava en un comptador baix i havia de córrer pel poble a veure en un minut quants termòmetres que marcaven menys zero trobava. Era un gos, bàsicament. Llavors, era bastant una humiliació, et diria. I a més, tenint en compte... o sigui, a mi m'encanta l'entreteniment, també, i ho disfruto, però les condicions laborals eren nefastes, tenint en compte doncs, tot,
1: no,
0: tot aquest escenari.
1: I que tingui un sentit el que vas a fer.
0: Que tingui un sentit el que vaig a fer, i també que... Llavors, després, tu compta les hores de tornada del poble que estiguéssim, tot això, evidentment, no estava, no estava remunerat, no es pagaven aquestes hores... I recordo aquell dia especialment el de Puigcerdà, perquè vam arribar els dos esgotats, el noi i jo, en plan, no ens hem matat de miracle, i ni tan sols va haver cap missatge de ningú de l'equip de heu arribat bé a les 4 del matí, uns mínims no hi ha de garantia. Llavors, van haver moltes coses que a mi em van impactar molt de la manera de treballar. Cosa que no vol dir que... Perquè, d'altra banda, jo sóc una persona que... molt boja de la feina, o sigui, treballo moltes hores, molt implicada, molt resistent, vull dir, no és que fos una cosa de, he hagut de treballar, i de que no entengui que s'ha de menjar molta merda a l'inici, perquè jo sí que penso que, malauradament, tot i que també et curteix molt, s'ha de menjar merda als inicis, vull dir, això et curteix, vull dir, no anava tant per aquí, sinó per totes aquestes altres condicions que et dic. D'altra banda, és veritat que vaig aprendre molt, això és cert, perquè estava jo sola davant dels lleons, i sí que em vaig desenvolupar molt fàcilment davant de la càmera i sí que recordo molt també la sensació de dir és la primera vegada que faig televisió cada dia, a mi la televisió m'agrada molt, crec que se'm dona millor que la ràdio, la càmera. Llavors sí que d'altra banda, a nivell personal va ser una bona experiència i va ser allà on em van descobrir.
1: Clar, això t'anava a dir, que hi ha, sí, hi ha un report que t'obre portes a la Manchester, no? Del Ricard Ostrell.
0: Correcte.
1: I a partir d'aquí...
0: És que tot serveix per alguna cosa, tot i que sigui una
1: d'aquí
0: merda.
1: D'aquí era el report?
0: Tot i que sigui una merda. Ara no recordo. Feia reports cada nit, vull dir, hauria de ser algun. I alguns els penjava al meu Instagram i hauria de ser algun que hauríem...
1: I això et va...
0: veure per allà. Per això et dic, encara que siguin experiències de merda, moltes vegades saps veure-ho després, el significat que van tenir.
1: I a la Manchester comences com a col·laboradora, no?, en programes com Planta Baixa o Col·lapse. Sí. I bé, fins a arribar al dia d'avui, que ets la directora i presentadora de La Turra,
0: sí,
1: que ara ens donaràs més detalls sobre què és això de La Turra, però com que aquí sempre celebrem que gent que pica pedra doncs hi vagin bé les coses, doncs ho celebrem amb unes magnòlies. Dicen

0: llavis a memòria de la comunicadora Alba Riera, també hi hem trobat Magnòlies, de la Rosalia, acompanyada de l'Escolania de Montserrat, que, Alba, si has inclòs Magnòlies en el teu llapis de memòria, entenc que tu no formes part d'aquell sector que es va indignar moltíssim. Perquè
1: una mica indignada, sí.
0: Amb
1: però
0: la
1: no
0: Rossi,
1: moltíssim.
0: Perquè va fer cantar l'Escolania en castellà.
1: M'hauria encantat que fes cantar l'Escolania en català, però això no vol dir que jo no disfruti d'aquesta cançó i que no hagi disfrutat de Lux, perquè, a més, crec que comences a pillar que he passat un any bastant intenset emocionalment, amb cançons ben intenses, i jo soc de les persones que ha disfrutat moltíssim Lux. Perquè m'ha pillat, no?, en un moment.
0: T'ha arribat
1: no,
0: en el moment que t'havia d'arribar per degustar-lo.
1: En el que havia arribat, tot i que jo, la Rosalía és la meva artista preferida del món mundial i també vaig connectar molt amb Motomami, etcètera, però Lux, que ha sigut un disc com més polèmic en molts sentits, jo l'he disfrutat moltíssim, moltíssim, i m'ha agradat moltíssim. Magnòlies és la cançó que fa amb l'Escolania, és una cançó que avui en dia encara escolto moltíssim. Perquè també té una cosa, a banda de que jo sóc una boja de les flors, i ja només perquè es digui Magnòlies, tu ja em tindràs allà fent clic.
0: Sí, pots fer cantar l'Escolania en rus, que
1: exacte, amb el
0: si es diu Magnòlia.
1: Però és veritat que ella ha relat el seu enterrament en aquesta cançó, i penso que és una idea com molt egocèntrica i molt narcisista, però que molts hem tingut moltes vegades. O sigui, qui no s'ha imaginat el seu enterrament.
0: Et diré una cosa, aquí molts convidats, alguns porten la cançó que volen que soni.
1: És que clar.
0: El seu enterrament.
1: Llavors, és una cosa que no, que molts ens hem imaginat moltes vegades, i què sonaria, i qui vindria, i qui ploraria més, i aquesta persona.
0: Home, tant.
1: Jo he sigut molt concreta. Jo he sigut molt concreta, jo he entrat en molts detalls amb aquests temes.
0: Si vols deixar alguna cosa.
1: Llavors, em va semblar com molt maca la manera d'explicar-ho, i mira, no havia pensat ni he posat al llapis de memòria cançons del meu enterrament, però deixo dit, ara que m'has fet venir la idea, que si algun dia moro em posin Magnòlies.
0: Doncs ja està, superoriginal,
1: no?
0: La mateixa
1: que la Rosalía. Ho tenim
0: tancat,
1: ho tenim filat.
0: Quantes vegades heu intentat que la Rosalía vingui a la Torre?
1: Saps que no tantes, perquè
0: ho heu intentat, pel que dius.
1: Ho hem intentat malament i torpement, és a dir, per un camí que jo crec que és molt difícil, per una espècie de por i respecte, et diria. De no, és impossible. No pot passar. No, com aquell, no, és com aquella artista preferida. També perquè sento, això quedarà molt místic i molt poètic, però bueno, potser si algun dia ho veu li fa il·lusió. Sento que sé que algun dia passarà, sé que algun dia tindré una conversa amb la Rosalía, i llavors voldrà dir que és el moment. Llavors és com, ja vindrà, ja passarà.
0: Rosalía, si estàs sentint això, primer vine al llapis de memòria, després ja aniràs a la Torre, però
1: bueno,
0: primer...
1: Sí, primer, em sembla bé, em sembla bé. Cada cosa al seu moment. Cada cosa al seu moment.
0: Que ara, Alba, per si algú que ens està escoltant diu, què és això de la Torre? Com ho expliquem?
1: A veure, La Torre en realitat és un programa que és un videopodcast, que veu molt del podcast, però que també veu molt de l'audiovisual i de lo televisiu.
0: Tornem
1: crec
0: les
1: que
0: etiquetes
1: és
0: que necessitem per definir-nos.
1: No, però és veritat, perquè és una espècie de mix, no?, entre lo digital i lo televisiu. I és un programa que es basa en una tertúlia i una entrevista al voltant d'un tema en concret. I els temes giren entorn a allò més quotidià, més vital i més relacionat amb les relacions, amb les emocions, amb els vincles, amb el nostre dia a dia, o amb temes més polítics o socials. Llavors anem combinant aquests temes. En realitat són els temes que ens preocupen i els temes que parlem, els temes que ens preocupen i que ens obsessionen.
0: Que l'etiqueta que no t'atreus amb la Torre és que és un producte per joves.
1: Bueno, clar, és un producte per joves que escolta gent de totes les edats.
0: Està ben revertit, aquí.
1: Està ben revertit.
0: Que la idea original de la Torre va ser teva?
1: A veure, idea original, jo sempre ho dic, és una tertúlia i una entrevista, és a dir, aquí
0: no hem tingut una gran invenció que no acostumem a sentir en altres mitjans.
1: El que sí que teníem clar és que hi havia un espai, hi havia un forat per un tipus de programa com aquest, que sí que existia altres canals i en altres idiomes, que volíem que existís en català, però sobretot és això, que sí que en aquell moment hi havia un forat per aquests tipus de temes. Llavors, més que la idea, sí que vam saber veure quina era la necessitat o el buit.
0: Que parles en plural perquè comences amb l'Andrea Gómez.
1: Clar, vaig començar amb l'Andrea.
0: Però després l'Andrea vola. No?
1: L'Andrea se'n va anar cap a Nervi.
0: Al programa Nervi. Sí. Va fer impressió això de quedar-se sola en el timó amb el volant?
1: Al principi va fer moltíssima impressió. Perquè a més l'Andrea, bueno, ja ho he explicat moltes vegades, però a banda de ser la meva millor amiga adulta, que jo dic, és a dir, tinc moltes millors amigues i sóc una persona molt d'amigues, però hi ha com les de tota la vida, la gent que coneix el col·le, la gent que tal, com de l'etapa adulta en el que tu esculls algú ja de manera molt conscient, la persona més important per mi és i ha sigut l'Andrea. Llavors, a banda de tenir aquest pes emocional com a millor amiga, jo amb ella també, per mi ha sigut una gran inspiració, l'Andrea, en molts sentits. Jo començo també el Tardeo, quan he dit el teu programa, jo aprenc molt de la manera de fer de l'Andrea i compartim moltes inquietuds sobre la feina, pors, dubtes, ens preguntem molt, no? Vull dir, com compartim molt aquesta part. Aleshores, per mi era com... em feia molta il·lusió aprendre amb l'Andrea i de l'Andrea, no? També, i com créixer al seu costat. Llavors, al principi, era com, ai, no, ara sense ella no sabré fer, ai, quina por, però després ha resultat un repte positiu, perquè d'una altra manera jo m'hagués com quedat sota l'ala, no?, una mica, perquè a vegades també si la vida, tot i que és el que et dic, jo sí que tinc molt una tendència de els reptes, aprendre, ser competitiva, vull dir, tot m'impulsa el creixement i fins on arribo i què puc aprendre, i com vull dir, jo ja tenia molt aquesta intenció de... Tenia clar que la Turra per mi era com el projecte, el primer projecte que em podia fer veure, no?, des d'un altre lloc, donar-me a conèixer des d'un altre lloc, no? L'Andrea venia del Tardeo, que hi havia generat un impacte molt gran i una escola, no? Per mi era com la primera cosa que feia.
0: Era un repte, era el primer repte.
1: Era un repte, sí. I jo sabia... Però... crec que d'una altra manera, segurament, no... Bueno, és que la Turra no hagués sigut la Turra.
0: Bé, bàsicament vas tenir clar que, com diu la cançó que està sonant ara mateix de fons, you gotta go my own way, no? O sigui, que tu havies de fer el teu propi camí.
1: Bueno, no em va quedar un altre, però ara ho celebro i ho abraço.
0: No, però podries haver dit, va, agafem una altra persona...
1: Ah, no. Mira, això és veritat. Jo volia, al principi, agafar una altra persona, però tothom del meu voltant, inclús l'Andrea, i tothom va dir, no, Alba, tu això ho pots fer sola i ho has de fer sola. I vaig dir, vale, ho faré sola, però al principi era com, no, doncs pensa en algú. Va ser la gent del meu voltant que m'han dit, no, és que estàs sobradament preparada per fer-ho sola, i va ser una bona decisió.
0: I què hi fa Hayek Skill Music al teu llapis de memòria?
1: És que ara no estic escoltant-la bé, la cançó.
0: Puja una miqueta, li podem dir al Pol que ho pugi una miqueta.
1: M'encanta aquesta cançó, la vull escoltar bé.
0: Digues, explica'ns, què hi fa aquí? Ara està ballant, ja. Hem despertat alguna cosa amb aquesta cançó.
1: A veure, aquesta cançó...
0: Seguim amb la intensitat, eh?
1: És que sóc molt intensa, jo si no trobaràs res aquí que no sigui intens. Clar, jo al final quan vaig passar-vos les cançons als llapis de memòria vaig fer una mica una retrospectiva de la meva vida, no? Llavors jo diria que ara estem en el moment de l'adolescència. Molt intens per mi també, sempre he sigut una persona molt romàntica. M'han encantat les pel·lis romàntiques, les històries d'amor... Ara estic entenent l'amor i descobrint-lo des d'un altre lloc, però clar, també m'he tragat la toxicitat a dojo...
0: Té els seus riscos.
1: Clar, té els seus riscos i els hem patit. Mm. I els hem viscut.
0: Ara vaig lligant caps el que ens
1: els hem viscut i els hem patit, i ara estem en un lloc també molt interessant de cara a l'amor, per això. Però a mi aquesta pel·li, evidentment, com molta gent de la meva generació, High School Musical, doncs, des de lo irònic fins a lo no irònic, la vaig disfrutar i em va agradar molt. Llavors, jo estava tan obsessionada amb aquesta cançó, i com bé t'he dit, sempre m'ha agradat tant la càmera i ser el centre d'atenció, que jo obligava la meva germana mitjana, una persona a la que he martiritzat.
0: Tu ets la gran o la petita?
1: Jo soc la gran de 3, i ella és la mitjana, a gravar-me mentre jo interpretava aquesta cançó per casa amb tota la intensitat del món. I ella, la pobra, estava allà darrere de la càmera com un moniato, esperant que la nena acabés, que parla molt de la nostra relació, també. I jo interpretava aquesta cançó, si no sé, vaig fer 20.000 vídeos, m'encantava, era com jo em feia allà tota la pel·li. I és una cançó que amb els anys encara escolto. Saps aquelles cançons que hi ha coses... Una olor, una cançó, et fan com... Hi ha com un accés directe, no? Com, bum, et connecten directament emocions i sensacions.
0: És una Madalena de Proust.
1: Exacte. Pues és una d'aquestes cançons. Llavors la miro amb nostàlgia, amb tendresa, veig aquella Alba, i m'agrada veure les coses que queden d'ella, perquè no ha deixat de ser una intensa, però també ho miro com amb tendresa i compassió.
0: Doncs vinga, anem-hi tots.

0: Deixa'm dir una cosa, ara que
1: sisplau.
0: És que és tan divertit el moment de la vida en el que t'inventes nòvios, perquè jo estava escoltant aquesta lletra i dic, clar, ara tu et pots imaginar moltes persones que han passat per la teva vida, però almenys jo escoltava això. Jo era una adolescent, nena, no havia tingut nòvios encara, però jo la cantava amb la mateixa intensitat com si hagués viscut ja una història d'amor i una història romàntica.
1: Però havies viscut les històries d'amor del High School Musical.
0: I clar, jo m'inventava persones, jo ho sentia fins a lo més profund quan cantava aquesta cançó. Potser m'agradava un noi de la classe o del col·le amb qui m'havia creuat i com a molt et feies així a la mà i això, aquest petit contacte, era suficient per crear-te totes aquestes emocions i tota aquesta història.
1: Déu meu, Alba.
0: És increïble.
1: Que aquests dos que canten, que són la Vanessa Hudgens i el Zac
0: Efron, per mi amics.
1: Que l'Amparo m'ha dit, sobretot digues que són la Gabriela i el Troy.
0: Home,
1: jo parlo, no sé molt bé què estic
0: dient. És que són la Gabriela i el Troy. Són els protagonistes de Hayes.
1: T'agradaria fer-los a la Turra? O sigui, has pensat en fer Star System Internacional?
0: Mira, m'agradaria molt. El que passa és que al principi teníem com la premissa del català, com que volíem que tothom que passés per la Turra parlés català. Excepció, i l'excepció l'hem fet amb els de Nika, de fet, que vam fer una entrevista català-irlandès amb un traductor. Aleshores, sempre havíem seguit aquesta premissa. Sí que és veritat que si la Turra segueix, etcètera, etcètera, hi haurà un moment on sí que m'agradaria també obrir-me a altres perfils.
1: Que
0: i m'encantaria fer, bueno, la Gabriela i el Troy seria l'entrevista de la meva vida, m'has donat una grandíssima idea.
1: Que l'Star System català sí que va passant, no?
0: Sí que va passant.
1: Per aquí, per Llapis de la Mòria, després a la Turra.
0: Sí,
1: o abans,
0: ens els compartim.
1: Els veig aquí, després els veig allà,
0: sí.
1: Està molt bé.
0: Està molt bé.
1: Que l'altre dia vaig veure el Farelo, l'Eduard Farelo, mm-hmm. I tinc un dubte, perquè ell estava amb tu parlant de l'Abad Guial, de la Muixca, tan alegrament quan mai n'ha volgut parlar. Això vol dir que balla i tu l'atraques, o ja sap que parlareu d'això?
0: Mira, això vol dir, jo crec que es va generar, o sigui, jo crec que la Turra és veritat que és un espai on en el sofà, la conversa i la manera que com la identitat que li hem donat a les entrevistes, és un espai íntim i on la gent se sent còmoda i segura i confiada. Llavors jo crec que sí que ara ja hi ha l'estela, que abans no hi era, encara no l'havíem construït, era prou sòlida, de que la gent que coneix més o menys el programa sap que ve la Turra no també a explicar-se o a deixar-se mostrar o a deixar-se emportar, encara que sigui, d'una manera concreta. No? I això jo sí que ho noto molt envers a l'inici. Jo també és veritat que he après a fer entrevistes i he trobat la meva identitat i la meva manera d'acostar-me. No? I jo sempre ho dic, que és un joc de seducció. Una entrevista és un joc de seducció, no? Que pot ser bonic, eh? No ho dic també des del lloc, no tant des de la manipulació, no, des d'un lloc bonic. És un llenguatge, no? I és un diàleg. Llavors, jo he notat molt també com la gent ara arriba a la Turra com ja relaxada, com amb ganes d'explicar coses fins i tot, no? Això per un costat. Llavors, per altra banda, és veritat que amb les Farelo, especialment amb la Muixca i la Greta, que van venir a fer una entrevista conjunta, la Muixca va ser de les primeres fans de la Turra, molt a l'inici, quan vam començar, va ser com de les primeres persones així com conegudes, que va...
1: Sí, venia amb bones referències a l'Eduard.
0: Llavors, clar, ens hem trobat a diferents espais on he conegut a la família, per diferents motius també. Llavors, ell, jo crec que venia a un espai on se sentia còmode i hi havia com un apreci, no?, cap a la meva figura.
1: I que sense tu haver-li de dir prèviament, ell sabia que...
0: Exacte, que era un espai, que si anava allà, un espai on, mira, no li importava parlar-ne.
1: Bé, és com si a tu et passa, vens aquí, saps que en algun moment pues, sortirà que el teu pare ha sigut el número 1 de la CUP, no? Vull dir, el Carles Riera.
0: Treu el tema, ja.
1: No, el tenia guardat per després, però és veritat, vull dir, a la gent t'ho treuen i...
0: Sí.
1: Que jo més que preguntar-te per això és...
0: No m'importa,
1: El teu pare, número 1 de la CUP en l'època bèstia...
0: Època complicada, sí.
1: Que és a post-1 d'octubre. Tu, com a filla, com ho vas viure?
0: Molt malament.
1: Jo
0: vaig viure, molt malament. En general, sóc una persona molt patidora, i molt per la meva família en concret, no? Pels meus germans i pel meu pare. Jo crec que arrel del que va passar amb la meva mare, evidentment, sóc molt patidora. Llavors, jo tenia molta por. Per una banda tenia molt d'orgull, però d'altra banda tenia molta por de que el meu pare patís, de que li passés alguna cosa. Llavors... jo no volia que estigués a primera línia, tot i que era una barreja estranya, perquè també hi havia molt orgull i perquè, a més, el meu pare, ell és així...
1: I fa molts anys que
0: hi està ficat, i jo a la vegada també entenia que per ell, tant, no només a nivell, no només pel que fa a la seva carrera política, sinó també per les seves conviccions, la seva història personal, el seu sentit de la moral, de la justícia, i la seva intenció vital i el seu propòsit vital, que a nosaltres ens l'ha compartit tota la vida, no? I ens n'ha fet partíceps des de molt petits, que l'hem acompanyat en la seva vida política, no? Ha format molt part de la nostra vida. Jo sé que era... que el meu pare hagi pogut viure això tenia tot el sentit del món i sé que per ell ha sigut de les coses més importants de la seva vida amb les que ell es quedarà i s'hi quedarà sempre, no? Llavors jo sabia que això... El meu pare estava en el lloc en el que havia d'estar i això ho tenia molt clar. Però d'altra banda, tenia un patiment molt gran i va ser un patiment tan gran que va arribar a afectar-me a nivell... emocional i a nivell psicològic. Llavors, jo vaig fer com un efecte rebot, soc hipocondríaca, tinc tendència hipocondríaca, llavors em vaig tornar extremadament hipocondríaca, ¿vale? Molt, molt, molt hipocondríaca. Per un costat pensava que el meu pare podia passar qualsevol cosa, i d'altra banda, jo com, bueno, vaig tenir com un pic molt heavy d'hipocondríaca, llavors en teràpia, que vaig començar a orinar i tota la pesca, vam acabar detectant i té tot el sentit del món, de que també va ser una manera meva, com molt infantil, de la nena, no? de cridar l'atenció del meu pare. No? Era com, ara no... O sigui, el meu, no? Ara no. Evidentment no són prioritaris, hi ha un tema molt important, que és Catalunya, ara mateix, i el procés. I jo era com la necessitat de seguir sentint que el meu pare estava allà d'alguna manera. No? Llavors, era tot el rato, no em trobo bé, ara m'ha sortit això, ara vaig anar a fer unes proves d'això, ara... com de tenir-lo pendent de mi. Imagina't lo lluny
1: però
0: que tu, vaig arribar.
1: Tu a l'Alba li vas manifestar això, que tu no volies que estigués allà, que et feia patir.
0: Sí, clar.
1: I a la vegada sabies que era on ell volia estar,
0: sí.
1: On...
0: Sí, sí, sí.
1: Va
0: sí.
1: Ser xungo, eh?
0: Va ser un moment molt, molt, molt fort, però del que també vam aprendre, molt. I és el que et dic, també el patiment i el que jo li compartia... també sabíem, o sigui, a la vegada també li vam donar molt suport i el vam acompanyar molt des de la família i des d'aquí també va ser molt important la figura de la seva dona, que és la seva actual, actual dona, que ella va fer molt de contenció i em va ajudar molt a mi també. I ella no feia com una mica de filtre i va ajudar una mica també en aquesta situació. Però va ser un moment que això, que a nivell personal, a mi em van sortir moltíssimes coses. Va ser molt fort.
1: I a nivell professional també vas patir danys col·laterals d'alguna manera? Som
0: jo
1: un país
0: no.
1: Petitó, vull dir, llavors...
0: Jo crec que no.
1: El típic per Twitter, dient-te no sé què...
0: Això m'és igual, això no
1: sí?
0: Em sembla un dany col·lateral.
1: T'ho has pillat, sembla... una vegada sí, Twitter sembla... amb algú del Zodíac, no? Va rebre guai.
0: Ai, bueno, això ja va ser una cosa, però això crec que no anava gens relacionat amb el meu pare, va ser simplement que va ser com la primera vegada va ser la primera secció que vaig fer Planta Baixa, jo havia d'explicar com fenòmens socials i culturals cada setmana, era molt el moment dels horòscops, i de fet doncs vaig començar parlant dels horòscops, i bueno, clar, allà hi ha una de gent amargada que no vegis, llavors... I allà sí que vaig pillar molt. Però bueno, ja va ser entrar per la porta gran, perquè va ser, mira, això és la televisió. O sigui, va ser com la meva primera secció, ja se'm van menjar...
1: Et va fer callo?
0: Em va fer callo, D'altra banda, amb totes aquestes... Quan hi ha polèmiques entorn al meu cognom, diguem-ne, em sembla tan absurd. O sigui, tu imagina't que realment a Catalunya ser filla d'algú de la CUP fos un privilegi.
1: Clar, no ets Alba Pujol.
0: No ho sé, tinc els meus dubtes. Deixa'm que ho dubti. Deixa'm que ho posi en
1: 100%,
0: qüestió. 100%. Sí, i no sé ja ni si un privilegi. Simplement una porta d'accés a alguna cosa. O sigui, un privilegi... Mira,
1: a la directa.
0: Bagatge cultural o no sé, digue-li... Jo què sé, jo no ho sé. Jo perquè... Ara, un accés, el que és una porta d'accés a alguna cosa, a mi em fa l'efecte que no té pinta.
1: En fi, arribats a aquest punt, que soni Britney Spears.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manal.

0: Lucky de Britney Spears, sonant al llapis de memòria de la comunicadora Alba Riera, una cançó que forma part del primer disc de la Britney, que és el mític Oops, I Did It Again, publicat l'any 2000, i que, Alba, aquesta cançó té un component força curiós perquè parla d'una superestrella que aparentment ho té tot, però se sent profundament sola, que és una mica el que li ha passat a la pròpia Britney.
1: Jo és que sempre he connectat molt amb aquestes històries, amb la història de la Britney, i és molt bèstia perquè tu veus aquest videoclip i que es va gravar en el seu moment, als anys 90, jo crec, finals 90, potser 2000, i veus la seva història, i la veus a ella ja trencada. Jo, com a fan de la Britney Spears, perquè he triat aquesta cançó, que això seria com l'inici, et diria que Lucky i Baby One More Time serien les meves dues preferides. Va ser el primer... flipava la Britney, la música pop, etc. Però jo recordo especialment la Britney perquè va ser el primer caset que em van regalar els meus pares, i anàvem a una sessió de fotos. Clar, perquè anàvem a una sessió de fotos a dins, que jo recordo quedar-me completament embaladida amb aquella sessió, en plan, uah, que increïble els looks, ella... O sigui, com obsessionar-me molt amb l'estètica de la Britney, enganxar-me completament al caset, estar moltes hores al menjador. Jo soc molt de que quan m'agafa una cançó m'agrada una cosa, les coses que m'agraden molt. Llavors era d'aquelles d'escoltar fins la sacietat. Llavors a mi el moment disc i casets em funcionava, perquè abans les coses simplement les escoltava moltes vegades, anàvem cara bé. Això a mi em funcionava moltíssim. Llavors ho escoltava molt. Encara avui en dia Britney Spears és una de les... m'encanta i és una de les meves artistes preferides, però sí que és veritat que quan fas una mica... no? Pues de retrospectiva i et quedes amb aquelles cançons que més t'agradaven, em sembla fortíssim aquest videoclip. De veritat que mira el videoclip, perquè a més tu ja li veus la cara trencada.
0: Tothom
1: i tu llegeixes el futur de la Britney. És molt bèstia.
0: Que aquí estem a la teva infància, tu tens un pare sociòleg, la teva mare, la Mai,
1: sí.
0: A què es dedicava?
1: Era logopeda. I parlava en llengua de signes, perquè molts dels seus alumnes... parlava en llengua de signes, llavors ella ens ensenyava. Jo de petita això ho vaig perdre, però de petita sabia parlar en llengua de signes.
0: Éreu tres a casa, tres germans?
1: Sí, tot i que el meu germà és 10 anys més petit que jo, o sigui, el meu germà va arribar com
0: sí,
1: més
0: éreu
1: tard.
0: Dos.
1: No, sobretot la meva infància som la meva germana i jo, el meu germà encara no existia.
0: La teva germana gravant amb el
1: vídeo. La meva germana gravant amb el vídeo i fent tot el que jo feia, i jo dient-li ara aquí, ara això, ara fes això, ara fes l'altre, malant-la per tot arreu, i ella darrere meu, jo dirigint.
0: Que durant l'any vivíeu a Barcelona i sí. A l'estiu marxàveu a Osona,
1: a
0: Cantoni Gros,
1: sí.
0: En una mena de tribu, comunitat...
1: Això és molt hippie, per el que després era allà. Realment era un grup eren tres parelles d'amics que van decidir agafar una casa conjuntament. Jo sempre dic que per poder ser una mica, per poder seguir sent joves una mica més, perquè al final això, tribu, comunitat, no sé què, ara se li diu de moltes maneres. Jo crec que al moment en el que ho van fer els nostres pares, no sé ni si tan sols hi havia una intenció, un relat polític darrere, sinó simplement tenien ganes de passar-s'ho bé els estius, i era una manera de que... entre tots els nens allà jugant, que ens cuidem els uns i els altres, i tants pares al mig, ells s'ho van passar teta, o sigui, anaven a ballar al poble, formaven part també de la festa major, estaven allà bevent una nit, fent cerveses, xerrant, o fent un cafè, o fent no sé què, era una manera...
0: Bueno, i és que us vau emportar un cantant de los Manolos.
1: Bueno, és que no, un dels cantants de los Manolos és una de les famílies. El
0: clar,
1: de les
0: per
1: famílies,
0: això t'ho dic,
1: Rogeli,
0: que us el vau emportar.
1: Sí.
0: Vau triar molt bé els acompanyants.
1: Llavors, érem com una família, en realitat. Llavors, més que aquesta... O sigui, crec que aquesta idea de comunitat i tal venia com integrada, però no calia ni fer-se explícita. Jo crec que era com una experiència que van triar els pares per viure la paternitat no? I per viure la criança d'una manera més divertida i més compartida.
0: I en tens bons records.
1: Bueno, és que jo crec, és el que vull fer. Haig de dir que era els caps de setmana, eh? Jo això vull puntualitzar. Caps de setmana i estiu. No durant la setmana, no és que tot ho...
0: No durant la setmana
1: llavors,
0: a Barcelona.
1: Per això, vull dir, una mica d'ordre. Això és el que jo dic. Llavors, jo vull copiar aquest mètode. En plan, de vacances amb amics i els fills dels amics. Però durant la setmana cadascú casa seva amb els seus problemes i les seves gestions.
0: Carà, ho veus molt idíl·lic, però no sé si quan eres petita ho veies...
1: Quan era petita...
0: Perquè té un punt estrany, també.
1: Clar, era un punt estrany. Quan era petita hi havia un punt de vergonya, perquè no era tan habitual. Llavors, quan tu anaves a l'escola, no sé què, els nens et convidaven a la seva casa d'estiu. Ven a passar una setmana, no sé què, quin tenia i quin no, però la gent explicava les seves vacances. I nosaltres, tothom sabia, perquè d'aquestes tres famílies, una d'elles anàvem juntes a l'escola, també a classe. A classe, tant nosaltres com les germanes, les tres famílies tenen tres fills, d'acord? Aleshores hi havia un punt de vergonya, de no, és que nosaltres compartim casa, la gent no ho entenia, inclús al poble, nosaltres estiuegem, al principi la gent, què foten tres famílies de Barcelona en una casa, aquí vivint? La gent com que no, ara és molt habitual, però en aquell moment no era gens habitual. Llavors hi havia aquest punt de ser la, de ser la cosa rara, no? Diguem-ne, la
0: fórmula, co-living.
1: La fórmula estranya, però ara, ara és molt més habitual.
0: I com anàvem dient, enmig d'aquesta adolescència, doncs vas viure una de les grans putades que a vegades et dona la vida, i és que perds a la teva mare. Amb quina edat t'enganxa això?
1: 14. Tenia 14 anys. I la meva germana, 11. 10 acabava de fer 11 i 13 acabava de fer 14. I el meu germà en tenia 3, 4. Sí, sí, sí.
0: En aquell moment entenc que... Bueno, és que clar... Una putada gegant, perquè a més crec que va morir de càncer.
1: Sí, i va ser molt ràpid.
0: Vas poder viure el... tot. Aquesta baixada...
1: Va ser molt ràpid, va ser un càncer fulminant, li van diagnosticar al desembre i a l'agost estava morta. I és veritat que nosaltres al principi, per protecció, per esperança i per altres temes que no venen al cas, no se'ns va explicar als nens, als petits, que era càncer, sinó que la mama estava malalta, no? Era una cosa... I jo era la més gran... No, i era una mica cera, jo era la gran, jo era la que tenia més consciència d'això, jo veia el deteriorament de la meva mare, jo veia que les coses no anaven bé, i patia molt, i li preguntava a ella, no? I sempre vols guardar com l'esperança, llavors va ser com molt dolorós perquè jo, tot i voler-me protegir, jo vaig ser molt conscient del que estava passant, i això va ser especialment dolorós.
0: I la cançó que l'Alba Riera ha inclòs en el seu llapis de memòria dedicada a la seva mare és... Si tu no estàs, de Rosana.

0: que te va.
1: I fins aquí, perquè és que si no, no acabarem el programa, Alba. Tot teu.
2: Bueno, aquesta és una cançó que sempre m'ha recordat molt la meva mare. També els estius a Andalusia, amb uns amics també molt especials dels meus pares, amb qui també tenim, bueno, en aquest cas són dues cases, és igual, però és un moment de, on anàvem a veure la posta de sol, aplaudíem, a la meva mare li agradaven molt les postes de sol i li agradava molt el mar, i és una cosa que jo comparteixo molt amb ella i que m'hi connecta. Sempre que puc vaig al mar, però especialment als estius m'agrada molt veure les postes de sol i són els moments en els que més connecto amb ella. A més, ella va morir un 3 d'agost, llavors cada estiu és com molt especial en aquest... O sigui, cada estiu per mi és com una celebració, no?, del mar i del sol amb ella. I aquesta cançó va sonar tant en el seu enterrament com quan va fer 10 anys de la seva mort, que vam fer com una trobada amb tots els amics i familiars i vam posar aquesta cançó, que és una cançó preciosa, que parla per si sola, i que a més, a la meva mare li agradava molt especialment. Llavors, i és una cançó de comiat maca, però és una cançó de comiat i també de frustració, que és el que sentim moltes vegades.
1: És duríssima,
2: perquè és com, tots entenem el dol i entenem la mort, més o menys l'entenem, vull dir, al llarg del temps, quan ja passes un dol i ho vas acceptant, però la frustració, el dolor i la sensació de que t'hagués agradat que fos diferent o que t'hagués agradat seguir compartint coses amb aquesta persona, per molt que entenguis que la vida és així, no te la trobarà mai ningú. I això és així, no? I aquesta cançó és com aquesta tensió bonica i perfecta.
1: Ahir va passar pel programa l'escriptor Benjamín Prado i va deixar una d'aquestes perles, en deixa moltes, que deia que no se'n refiava de ningú que no parlés amb els seus morts.
2: Estic molt d'acord amb això.
1: Tu parles amb la teva mare?
2: Moltíssim. I li demano moltes coses i a vegades m'enfado, també.
1: Amb ella?
2: Hi ha moments que estic molt malament o que no tinc la resposta a alguna cosa i demano, digue'm alguna cosa, envia'm una senyal, no sé què fer. En plan, com... Vull dir, parlo amb molta intensitat amb la meva mare, jo. I molt sovint, sí.
1: Que imagino que aquell moment va ser bestial per tota la família, però entenc que, clar, el teu pare... Va perdre la dona i a la vegada havia...
2: I es va quedar amb un percal.
1: Clar, havia tirat un carro tan emocional, econòmic,
2: tremendo,
1: molt bèstia.
2: Tremendo, tremendo, tremendo.
1: I tu com a germana gran, també.
2: Clar, jo com a germana gran. Que això té a veure amb una altra cançó que t'havia posat al llapis de memòria, que és la de Por, dels Pets.
1: Doncs mira, podem anar tancant amb ella, l'anem posant de fons, i tu ens expliques
2: perquè
1: i ja acomiadem.
2: Materialitza molt això que em deies del meu pare i de la família. A casa meva al cotxe sempre s'han escoltat molt els Pets, ha sigut com el grup de la família. Aleshores, quan va morir la meva mare, que va morir un estiu, el meu pare se'ns van portar en marxa de Barcelona i de casa i tot. Llavors, a banda d'anar a Can Toni Gros, se'ns van portar amb cotxe al País Basc, on ell també hi tenia amics i així. La idea era com, bueno, cuidar-nos, protegir-nos, i era al mig de l'estiu, per tant, intentar sortir, no, de casa i de tot el que estava passant. Llavors ell va agafar el cotxe i vam fer molts quilòmetres amb cotxe, me'n recordo, moltes hores al cotxe. Llavors tinc una imatge molt gravada en el que estava sonant aquesta cançó, és que m'emocionaré, i el meu pare anava davant amb el volant en el cotxe i jo anava darrere amb el meu germanet, que jo diria que encara anava amb cadireta, i la meva germana petita. I llavors recordo com que el meu pare va pujar aquesta cançó que es diu Por, precisament, i va començar-la a cantar. El meu pare és una persona d'aquelles que canta molt bé la dutxa, és a dir, saps aquelles persones que va un karaoke et sorprendria? Vull dir, és una persona que canta bé. Llavors, ell, de normal, ja cantava molt al cotxe. Llavors, jo recordo que es va posar a cantar aquesta cançó, i ara, quan arribi la tornada ho escoltareu, que diu res no m'espanta, res no m'espanta, i recordo el meu pare com amb molta intensitat cantar això. Jo vaig ser, per consciència, la que me'n vaig adonar, i jo recordo veure el meu pare cantar això, sentir de cop molta seguretat, de dir, vale, el papa ens protegirà, el papa està aquí com al volant, acompanyant-nos i cantant aquesta cançó amb molta força, farà front a això, però a la vegada també mirar els meus germans, veure'm jo la gran i pensar, la que ens ve a sobre.
1: Alba Riera, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
2: Moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer. També m'ha agradat moltíssim aquesta conversa.
1: Doncs marxem amb els Pets i amb aquesta historiot. Fins demà, que ens rebobinem junts.

0: Avui, doble programació a la sèrie Acer Catalunya. Aquí a l'Acer comença un programa especial del balcó des del Primavera Sound. I a les freqüències d'Acer Catalunya podeu seguir Seremos, una jornada de reflexió sobre el futur organitzat per aquesta casa.
1: A la cadena Acer, el balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Joan Bofill, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Anna Puigvoltes.
0: On som? Doncs perquè és avui, molt impressionant on som.
1: Avui som al Parc del Fòrum, un Parc del Fòrum ja ple de gent que va amunt i avall, que comença a buscar doncs, una birra o algun concert que està aquí. El Parc del Fòrum ja que aquesta hora molt i molt ple. Som al festival més icònic, també més massiu, de la ciutat de Barcelona, el més gran del sud d'Europa que es fa aquí doncs, a tocar del mar, que és el Primavera Sound, que és a punt de complir el seu 25è aniversari.
0: Sí, és l'any que ve, eh?
1: L'any que ve, exactament. I a més, fa molt de temps que ho té tot venut aquest any. Des d'avui fins diumenge han de passar-hi per aquí gairebé 300.000 persones d'aquí, d'arreu del món, més de 150 artistes, que alguns ja estan actuant ara mateix, ara segurament ja es comença a escoltar de fons. En marxa ja 18 escenaris aquest any ja. Hi ha dels més petits, sí, que són aquests petits acollidors que pràcticament sembla que estiguis a l'aigua, fins als grans, aquests enormes, els escenaris principals preparats per acollir megaestrelles internacionals, que és en aquesta esplanada verda enorme, que és aquí uns metres. Per exemple, avui aquí actuaran els Massive Attack. I també un altre cap de cartell d'avui és Doja Cat.

0: I una Anna que segur que ens farà ballar a tots. Tot el recinte del fòrum estarà ballant cap a quarts de dues.
1: No sé si aguantaré.
0: Jo estic segur que sí, ja farem que aguantis.
1: D'acord.
0: Avui també és un gran cap de cartell, Bad Gyal.

0: Tenim voltant per aquí el Primavera Sound. Se n'ha anat a veure l'ambient la Laura Polo Delfó. Laura, on estàs?
1: Hola, què tal? Com esteu? Doncs mireu, estic a l'esplanada aquesta verda que deia el Joan, on actuaran aquests grans grups, que bueno, hi ha aquí els dos grans escenaris, plens de gent ja, i a més m'agradaria dir-vos que aquí al costat, que és una de les coses que més ha parlat d'aquest Primavera Sound, és que hi ha aquest gran cartell que diu No War, no a la guerra, davant del Mediterrani, al final una posició política, com ho és també, per exemple, la col·laboració que ha fet amb Top Manta, no? Aquesta samarreta de la joventut contra el feixisme. Aleshores, doncs estem aquí moltíssima gent, com us deia, també carritos de golf que no paren amunt i avall i bicicletes per moure's per aquest recinte que, nois, és enorme. Jo no m'havia passejat mai tant per aquí i la veritat és que
0: és avui enorme. El que et cansaràs, Laura Polo Delfó, no està escrit,
1: farem més passes,
0: que ho sàpigues.
1: Farem més passes que mai, jo crec. I això que us deia, la gent de tota mena, això sí, de totes les edats, de diferents països. Una cosa que m'ha cridat molt l'atenció és, que sempre m'hi fixo molt amb els concerts, la diferència dels looks, no? De la gent, de la vestimenta que porten.
2: Hi ha gent que ho ve molt preparada, Suposo per també depèn que, de qui es fan.
1: És molt important, exacte, o sigui, jo crec que de qui ets fan, o sigui, condiciona molt, però també l'edat, perquè el que sí que es veu és que la gent més jove va molt festivalera, amb grans looks, molts colors, complements, i la gent més gran va amb les samarretes dels seus grups, com ben posicionant-se de quin fandom són.
2: Sí,
1: i bueno,
2: sí.
1: També t'ha de veure, jo crec, d'on venen, no? La gent, el que sí que he vist, que la gent estrangera, la gent que és de fora de Catalunya, va molt més arreglada, molt més festivalera que els que som d'aquí.
2: Clar, bueno, perquè deuen haver vingut fins aquí per veure la seva estrella i un dia, no és un dia qualsevol.
0: Clar. Nosaltres no venim.
1: No, clar, evidentment.
2: No venim massa festivaleros.
0: Nosaltres venim,
2: però
0: hem vingut a treballar. Tot i que hem vingut a disfrutar. Laura, vés-te movent per aquí, que després tornem a connectar amb tu.
1: A veure si pillo algun carrito per moure'm, va.
0: Vinga, doncs això, fins ara, un any més al balcó. Volem saber qui hi ha al darrere d'aquest festival, tota aquesta gent que treballa tot l'any preparant aquest cap de setmana. Com es seleccionen tots els artistes, quins criteris, quins imprevistos surten i què fa que en un any el cartell sigui ben diferent al de l'any següent.
2: I per això avui amb nosaltres aquí des del Primavera tenim en Víctor Trapero, que és responsable de redacció del Departament de Premsa i Comunicació del Primavera, i l'Aleix Ibars, que és director de comunicació d'aquest festival, però també periodista musical, cultural, col·laborant, vaja, en diverses revistes, i ja fa més de 10 anys que forma part de tota l'organització.
0: Com esteu?
3: Molt bé.
4: Molt bé.
3: Agafant aire, agafant aire.
0: L'Aleix ha agafat aire, però jo sempre dic una cosa. Fa 4 anys que venim i ens instal·lem aquí a parlar amb la gent que fa el Primavera Sound. Malgrat l'angoixa, els neguits i les coses que poden passar, respireu tranquil·litat. Tots vosaltres, què us donen?
4: Jo crec que al final, jo crec que estar aquí i estar treballant d'això, al final, diguéssim, la finalitat és una cosa molt bona, no? La gent ve aquí a passar-s'ho bé, la gent ve aquí a gaudir, a inspirar-se, i crec que això, vulguis que no, encara que des de darrere doncs sigui estressant, no? Sobretot en un dia com avui, obrim portes, diguéssim, de la programació principal, doncs és segurament el dia més amb més coses, que passen més coses de tot l'any. Crec que al final, quan veus que la gent entra, quan veus que la música comença a sonar, doncs vulguis que no, això t'omple d'energia i de ganes que això passi, que surti bé i que tothom doncs passi el millor cap de setmana de l'any.
2: I que al final porteu treballant molts mesos i avui veieu el resultat final, no? I veure la gent també que ve a disfrutar.
0: Jo el Víctor el veig tan tranquil, perquè l'Aleix porta una dècada. Quan portes treballant aquí també?
3: Des del 2019.
0: O sigui, però estàs tranquil també.
3: Sí, o sigui, aquí hi ha gent que treballa aquí que sap molt. O sigui, això dona molta confiança. O sigui, mires al costat, hi ha gent que té molta experiència, que sap molt, i això ho fa molt més fàcil, realment. Sí, total.
0: Diríeu que és la millor feina del món? Això us hi preguntem cada any a tots els corrantes que feu possible aquest festival.
4: Si t'agrada, diguéssim, el món de la música i tal, a mi, sí, per mi m'encanta. Jo sempre he estat com molt interessat pel món de la música, pels concerts, pels festivals, i evidentment fa de mal dir, però treballar un dels millors festivals del món, doncs òbviament que és un motiu d'orgull i és una cosa molt, molt guai. Sí,
3: jo ja venia al Primavera com a fan, com a assistent, i per tant, sí, o sigui,
0: és com el xaval que jugava a futbol i el pilla al Barça, una mica. Diríeu que ara està feta tota la feina o és ara que teniu més feina, diríem, ara mateix, diríem que ja estan arrencant tots els concerts.
2: Sí, abans d'arribar estava això amb el mòbil anar mirant un WhatsApp, l'altre, suposo que tranquils que... aquesta hora, no sé si encara es pot estar.
4: No ben bé, jo crec que fins que no acaba el festival no estem tranquils del tot, perquè sempre hi ha moltes coses a explicar, moltes coses que poden passar, moltes coses, diguéssim, a resoldre. Crec que, no sé, és una bona pregunta, crec que d'alguna manera quan s'obren les portes sí que hi ha un cert alleugit, o sigui, t'alleuja una mica, no? I ja com que et deixes portar, però sí, mai, sempre estem, bueno, disposats a solucionar tot el que pugui passar.
0: Aquest engranatge és evident que fa molts anys que rutlla, però a nosaltres ens encanta preguntar pels imprevistos. Tot té pla B? És a dir, ara que, no sé, algú dels que actua avui, no dic a Batllal, no, és que no volia dir cap nom, però que diu, tinc una indigestió increïble, què es fa aleshores? Hi ha plan B? Teniu a l'agenda algú de dir, calienta que sales?
4: Jo crec que pla B com a tal no, el que hi ha, com deia el Víctor, és gent amb molts anys d'experiència i amb molta habilitat per resoldre imprevistos. I en aquest cas, doncs, en el cas d'un artista, no? d'un gran artista, l'equip de contractació d'artistes, doncs, és un equip ampli que porta moltíssims anys. Hi ha gent que porta des de la primera edició, no? que té molts recursos i que troba solucions a tot el que va sorgint. Llavors hi ha aquesta tranquil·litat de dir, bueno, si hi ha imprevistos es trobaran solucions. Ara bé, realment no hi ha artistes a la recàmera, diguéssim, esperant,
0: no hi ha ningú
4: com a tal.

0: Va, doncs estar molt atents i tenir, evidentment, plans per totes les situacions possibles, sempre doncs, desitjant no? Que no sigui necessari aplicar-les i sempre molt atents a qualsevol canvi, minut a minut, per veure doncs, què s'ha de fer i què no.
1: Sí. O sigui, tampoc és una situació nova al primavera, no sé, fa dos anys recordo concerts plovent de
2: sí,
1: Mitski,
2: dissabte, crec, sí,
1: de
2: sí.
1: Mitski, de Sisa, sí. Artistes molt grans i bueno, i fins i tot després hi ha gent que sempre
3: que diu, ha sigut
1: algú.
3: Preciós, no?
1: No, molt bé,
0: sí,
1: molt,
0: sí,
1: molt
0: millor en pluja.
3: Millor
0: en pluja.
3: Molt millor estar assegut a l'amfiteatre, no? I que sí. Caigui la pluja sobre el mar. Mireu, ja ens està escoltant una persona que li han demanat consells moltes vegades, va treballar pel Primavera Sound, li demanaven el minut a minut, mira que allà ho vam passar malament, és el nostre meteoròleg, Jordi Carbó, com estàs?
4: Què tal? Recordant aquell moment.
3: Què? Tu ets qui entens millor el neguit d'un festival
2: alhora,
3: tan important.
2: Quina pressió també, Carbó,
3: tant,
2: no?
3: Quina pressió.
4: Sí, sí. Perquè més, ho sabran millor, no? Les persones que esteu entrevistant, en el cas concret del Primavera Sound de Madrid, era una situació molt peculiar, perquè el pronòstic donava pluja, no molta, però era un territori, un terreny molt llimós, és a dir, que per la poca pluja que caigués es tornaria doncs, allò amb una pista de patinatge i havia d'haver milers de persones. De manera que sí, el primer dia, si ho recordeu, es va prendre la decisió que se suspenia l'esdeveniment per això, perquè tot i que no havia de ploure molt, sí que la derivada d'aquesta pluja doncs, podria ser significativa per moltes persones. I tot ve també del Festival de Castelló, no recordo el nom, del 2022, que va morir una persona per una tempesta de caràcter molt violent que va portar problemes a l'escenari i entre el públic. Sí, al final la meteorologia és un factor i avui ens teniu preocupats, perquè déu-n'hi-do la que pot caure.
3: No, jo sé que després faràs la previsió amb en Ferran Dalmau. De totes maneres, aquí no hi ha plaça dura. És a dir, l'aigua llisca, no?
2: I fa molts anys, i suposo que el fet de fer que fa molts anys que se celebra, al final tot ja està tots els escenaris preparats, no? I fins i tot se sap aquest escenari que pot aguantar, que no està estudiadíssim, suposo.
0: Totalment,
2: això.
0: Totalment. Sí. Sí, sí, sí, sí. Perquè fet, en aquest sentit...
3: Digues, digues.
4: No, només un detall, perquè feu una idea, jo tenia tot un mapa amb els escenaris i quin era el cop màxim de vent a partir del qual jo havia d'avisar perquè la resistència de l'escenari doncs, podia perillar. De manera que sí, estava tot molt ben acotat i hi havia una persona, que era jo, que anava amb un anemòmetre, amb un aparell d'aquests per mesurar l'aire, mentre hi havia els concerts, mirant, no?, a veure si s'arribava aquest llindar o no, que en definitiva era allò, un protocol de seguretat molt intel·ligent, al meu entendre.
3: És una feina que et va agradar o no, Carbó? Per si t'escolten aquí al Primavera de Barcelona
4: poder,
3: i et criden?
4: Vaig poder veure la Rosalía treballant, imagina't. Em va encantar, sí.
3: Carbó, llamps no cauran, digue'ns això només.
4: No, és que ve una tempesta molt forta.
3: Ai, mare, anem a acomiadar-te. Mira, anem a acomiadar-te i amb en Ferran Dalmau ja ens ho actualitzes.
2: Sí.
4: Ho dic perquè s'endarrereix una mica. Quan havíem parlat del dia d'avui, dèiem que seria més o menys sobre aquesta hora, s'endarrereix una mica, però compte, perquè tindrem una tempesta a la ciutat de Barcelona d'aquelles que es fan sentir.
3: Carbó, t'escoltem d'aquí una estona. Moltes gràcies.
4: Fins ara.
3: I una abraçada.
2: I això que dèiem, ballar sota la pluja és meravellós també, això.
3: Sí,
2: sempre
3: que,
2: posa més tot,
3: perquè
2: més
3: aquí hi ha molt bon humor. Tu ja estàs aquí.
2: Clar, exacte.
3: Sí, ja vas preparat. Jo he vist capelines, hi havia gent.
2: Capelines,
3: he vist fins
2: sí,
3: i tot
2: sí.
3: Aquells cangurs que portàvem de quan som petits, aquests que s'enganxaven aquí. He vist gent que va amb un look extraordinari, però
0: preparats. Com ha de ser.
1: Tenim un públic molt intel·ligent.
3: Molt entregat.
1: Molt preparat.
2: A tots aquells que sempre es fan això, els horaris dels festivals, que consulten els artistes per fer-se aquí, aquí anem a veure, aquí triem les baralles aquestes perquè els dos artistes es coincideixen, que sapigueu que en Víctor és el responsable de fer les biografies dels artistes, que ho dèiem amb l'Anna, que no poden estar allò millor fetes per conèixer exactament aquell artista que no en sabies ni el nom. A més, hi ha les preguntes. Per on començar?
3: Exacte.
2: Si té cançons conegudes. El que has de saber, les dades claus, el que no és imprescindible
3: aquest
2: però mola.
3: Aquest és el que m'agrada, no? Exacte, però mola.
2: I el per què és el Primavera Sound.
3: Sí.
2: I on t'agrada, si t'agradarà, que això està molt bé perquè et fica artistes similars que pots conèixer i llavors dius, doncs aquest artista igual m'agrada.
3: Clar, jo he disfrutat moltíssim això, per mi és imprescindible. Com t'ho curres? Perquè per mi lo difícil és sintetitzar The Cure, en, ja, una, en una pagineta. Per, sí, què mola que vinguin? Perquè són els millors, no?
1: Sí, sí, és veritat.
3: Com
1: que
3: tu fas?
1: Ja va.

0: bandes i artistes que no, que, bueno, que no cal massa presentació, però mai se sap, perquè, o sigui, el Primavera en particular vem públic molt divers i molt diferent, i que al final el, com el cartell, una cosa molt, molt interessant que té és que com que té moltes no sé, moltes parts de les que poder com, com tirar, i vas com descobrint coses, però vamos, tant públic jove com públic veterà, perquè hi ha com moltes connexions entre, entre artistes, i bueno, potser arribes per The Cure i termines recordant el festival per un altre escenari, un altre grup. Això el Primavera crec que és una de les seves com coses més identificatives, clarament.
1: Clar, de Cure dius, per què toquen a Primavera Sound? Que deia, diu, per què és igual quantes vegades haguem vist Robert Smith, Simon Gallup i companyia pintant melodies en les tenebres expressionistes. Quan pugen a l'escenari, l'encanteri es reprodueix i el jurament es renova.
2: Que maco, poeta. Home,
1: no, però és que me'ls he mirat molt, els de Massive Attack, i m'ha semblat que estava molt bé.
2: Ens alegra molt que digueu això, perquè per nosaltres és una cosa, és un aspecte currada, molt important. Treballem molt, el Víctor treballa molt, i és una línia que sempre hem volgut seguir des del festival, perquè pensem que més enllà de programar aquests artistes, el festival fa una feina de divulgació d'aquests artistes, i crec que és una responsabilitat que tenim com a festival, de no només donar-los un escenari, que ja és molt, i programar-los. Aquesta és la manera de dir, això val la pena, no? Doneu-li una oportunitat, en el cas dels artistes més petits o fins i tot dels més grans, i després ve des del nostre departament de comunicació aquesta feina de, doncs, donar-los a conèixer, perquè sabem que és un cartell molt ampli, i per això també hem intentat, no, fer aquestes, aquests textos artistes una mica més senzills, una mica més breus, més concisos, doncs perquè són molts artistes, i entenem que la gent ho va mirant una mica quan pot, però que tingui aquest ganxo, que et desperti, no, algun interès.
3: Jo pensava si aquestes preguntes que responeu també són criteris a l'hora de l'equip que selecciona els artistes per decidir si són un artista que pot actuar al Primavera.
1: Perquè decidiu tots, això?
0: No.
1: Us ho donen fet.
0: Ens pregunten alguna cosa por ahí. Però no. Però bueno, sí, evidentment. O sigui, jo crec que el cartell del Primavera té aquesta cosa de que tot importa, no? Que evidentment els caps de cartell com que marquen molt el to i com que agafen molt protagonisme, i és normal, i està bé, però cada grup, cada artista com que té la seva importància. Per això, la pregunta, ¿por qué está X grup o X banda? Sí. O X artista en Primavera Sound, realment té una raó, o sea, una raó que sí, que es pot respondre totalment.
2: Sí, i és literal, és a dir, darrere de cada nom que veieu al cartell hi ha un debat, segurament, hi han discussions a l'equip de contractació d'artistes per decidir si val la pena, si es fica, si no. Vull dir, s'han de convèncer entre ells, s'han de posar d'acord, i al final, doncs, quan hi ha un consens, no, doncs acaba entrant aquest artista. Pues imagineu-vos, dels 200 noms que hi ha, cada un hi ha una feina darrere de selecció i de sí.
1: Clar, altres anys una de les logistes ens explicava que no l'organització del Primavera no diu, doncs mira, The Cure, La Gran, que aquest seria el més, sinó que moltes vegades trien ells, que són els artistes els que decideixen, a mi m'agrada tocar...
3: Bueno,
1: doncs,
3: que hi ha uns escenaris que són preciosos.
1: Clar, són preciosos, l'amfiteatre, no, amb el mar al darrere. És a dir, que ells trien, que aleshores deu ser dificilíssim, perquè si tots volen la mateixa hora, perquè també trien l'hora a vegades, ens explicava ella.
2: Sí, sí, clar, trien més que l'hora, doncs la franja, no?
1: la franja
2: horària, volen tocar de nit, volen tocar...
1: Quan es posa el sol,
2: que és un moment molt important. Evidentment, aquí hi ha una feina... Pues aquí entra la negociació també una mica a la mà esquerra, no? De convèncer-los, a vegades venen amb una idea i des de l'equip de contractació, doncs, també se'ls ha de canviar una mica, perquè hi ha coses que són impossibles de, o sigui, tenim un escenari molt bonic que és el Cupra, el més mític del Primavera, però evidentment allà no hi cap qualsevol artista, perquè és un escenari amb un aforament.
1: Amb la qual cosa, aleshores, l'heu de convèncer.
2: Exacte.
1: De potser no seria...
2: Potser no seria
1: ha passat lloc. Aquest any? Sabeu d'algun o no? Que no estigui disconforme en la ubicació?
2: No, però el que ha passat, per exemple, és un canvi d'escenari des de que es va tancar un grup que és Guis. Guis és el grup de l'any, no? De guitarres. I Guix va començar, quan es va fer el cartell, que era pues, això, a l'estiu passat, va començar en un escenari dels petitets, a l'Esbarskov, un escenari doncs, amb un aforament limitat,
1: sí.
2: I des de que es va anunciar el cartell van començar a passar moltes coses amb el grup, va començar a créixer la popularitat,
1: van patar,
2: es van haver de moure a l'escenari 3, a l'Occident, que és molt més gran, pues perquè és que era un tema simplement de que tothom no els podria veure i per tant sí que hi ha aquests canvis i passen aquestes coses.
0: Sí, és que el cartell del festival canvia molt, no només perquè s'afegeixin nous noms, sinó perquè literalment els noms que surten ja d'entrada quan surt el cartell canvien. Passen varios mesos i poden passar moltes coses al voltant d'aquests grups, d'aquests artistes, i l'artista que arranca el cartell no és el mateix artista o la mateixa banda que arriba al festival. Això és molt bonic.
4: Ara que la Laura descrivia l'espai allà, la Gran Esplanada, i parlava dels outfits de la gent, jo recordo l'any passat, que era l'any de les Supernenes, i cada dia hi havia com l'outfit principal, el dia de la Charli XCX tothom de verd, després el de la Sabrina Carpenter.
1: Estava molt endreçat l'any passat, no?
4: Després el de la Chapel Round. I aquest any hi han grans icones britànics com Massive Attack, The Cure. No sé si el cartell també cada any es busca que tingui una estètica, una identitat, alguna cosa diferent que pugui explicar què serà el Primavera aquest any.
2: Sí, crec que més que una, potser una temàtica o algo així, que crec que l'any passat, per exemple, estava molt donat per la presència de les tres caps de cartell, crec que hi ha una intenció de capturar el moment actual,
4: clar, sí,
2: no?
4: Sí, sí.
2: El moment actual, i el moment actual no només inclou els artistes que joves o que han aparegut ara. L'any passat es va donar doncs, que van coincidir aquestes tres, no? Tres artistes que estaven en el moment doncs, just de popularitat, no? I de fent el salt, però també el moment actual també és això, doncs el que dèiem, les DXX, no? Tornant després de molts anys sense tocar junts, i és un grup que no és ni d'aquests clàssics ja,
4: ni d'aquests
2: supernous, sinó que està entremig, i és un grup que, per exemple, al Primavera l'hem vist créixer, perquè van venir a tocar justament al Cupra, aquest escenari que mencionàvem abans, van venir a presentar el seu primer disc el 2009, i tornen doncs, el 2026 ja convertits en caps de cartell, i diguéssim que aquesta evolució és molt xula.
1: I aquí som, estem aquí amb en Víctor Trapero, que és el responsable de la redacció del Departament de Premsa i Comunicació, amb l'Àlex Ibars, director de Comunicació del Primavera, però també periodista musical. Estem en una urna del Primavera Sound Press, que és fantàstic, però ja s'està colant
4: el sol
1: dels concerts. És quan jo noto el cor que hi ha, per tant repassem una mica cartell.
4: Sí, perquè ells jo crec que ens podran també donar molts detalls. Una de les primeres avui que molta gent vol veure és Doja Cat. És una de les grans estrelles d'aquest any del festival, i no sé si aquestes grans estrelles són les que suposen un repte més de muntatge, de logística, són els artistes que solen arribar amb més tràilers i que l'escenari requereix de més preparació. Això també és un repte, suposo.
2: Sí, justament, jo no ho sabia, però m'han dit avui que Doja Cat és l'artista que més tràilers ha portat en la història del festival.
1: Sí?
2: No sé quants, però moltíssim.
1: Sí, porta.
2: Sí, sí, sí.
1: Història, llums,
2: una escenografia, suposo, veurem aquesta,
4: clar,
2: nit, perquè per nosaltres és igual de sorpresa cap al públic.
1: Sí, quin marron quan venen molts tràilers, no?
2: Sí. Sí que és veritat que, diguéssim, històricament, no, els artistes caps de cartell potser venien als festivals amb una mica un show més reduït, no amb tant de desplegament, però crec que amb l'evolució doncs, de les gires i de diguéssim, de tot el que és el show, no? L'espectacle, ha anat a més tot això, i cada cop intenten més mostrar el que és el seu concepte visual, no? El seu món estètic en un festival també, i això evidentment és un repte a nivell de producció, perquè doncs has de muntar, desmuntar, després de venir a tocar algú altre, després de venir no només a muntar i desmuntar l'escenari, sinó tots els camions que venen han de quedar-se a algun lloc.
1: Això ho ha de posar la doctora, coses que has de saber que volen.
3: Sí. I no sé si, per la vostra experiència, sempre solen ser més les dones artistes les que porten més producció, més ballarins, que requereixen més muntatge logístic o no?
0: Ja, sembla que una mica el món popstar...
3: Sí, pensant l'any passat també, amb
0: sí,
3: el Chapel Round.
0: Els soaps de Sabrina Carpenter i Chapel Round també eren impressionants. També a vegades li demanem molt més a les dones que als homes i pues, sembla que si tres homes surten amb les seves tres guitarres ja tenim prou. O sigui que, bueno, una mica de cada, sí.
1: Seguim amb el cartell.
3: Uns altres de Cure. Que els britànics de Cure tenen el rècord del concert més llarg de la història del festival, i aquest any la franja que s'ha reservat és de 2 hores i mitja, abans de Skrillex, després del DJ, que hi ha allò un espai. No sé si és això també en previsió de, bueno, que si dura una miqueta més no passa res.
1: Que poden ser 3 i mitja, també.
2: Això, quan ens pregunten això, el que diem és que Robert Smith tocarà l'estona que vulgui tocar.
1: Clar.
2: Fantàstic. Aquí té les portes obertes.
1: És Déu, i ja està, no?
0: Serà per cançons, disc, o sigui, pot començar i no acabar mai. Sí, total. Sí. Però sí, el 2012, crec, 3 hores i 20.
1: Sí, per això. Ho he vist en el teu escrit.
3: M'imagino tothom que havia fet els horaris estirant-se els cabells, no? Què passa?
0: Sí, total. Sí.
3: Què anem més? Uns altres que ara el citaven, també, The XX. Que no sé si pel Primavera també és un dels retorns més esperats. Ara dèieu que fa 10 anys van ser aquí. I aquest any també era una de les bandes que potser més festivals busquen que programar, no? I vosaltres també ho heu aconseguit. Hi ha artistes que són com molt fidels i que
0: total,
3: són molt Primavera?
0: 100%. Jo crec que sí. The XX és un exemple molt, molt maco. És la quarta vegada que venen al festival. 2010, 2012, 2017. És un grup totalment Primavera, molt lligat a la història com més moderna del festival. Hi ha molts exemples de grups que han crescut com paral·lel al festival aquest any. Sempre hi ha, perquè és una mica, bueno, una mena de família de grups, sí. molt Primavera, però bueno, Slowdive o Mac DeMarco mateix, que actua avui, crec que ha vingut ja 5 o 6 vegades, i es crea una relació com molt especial del públic, de la gent que treballa aquí. Jo crec que és recíproca, fins i tot dels artistes cap al festival.
1: A mi m'encanta la gent que treballeu al darrere, parleu amb tant amor dels artistes i estan tots documentadíssims. Última música.
3: Un altre que no, ara es direu si ha estat difícil o no de tancar, però és un dels fenòmens de l'any, que és Addison Rae.

0: I aquí, en aquest cas, en el cas de l'Edison Rey, penso en l'anticipació que han de tenir els programadors al Primavera per saber veure el que d'aquí un any, no sé quan es comença a pensar en el cartell de Primavera, però què serà fenomen d'aquí un any o d'aquí any i mig, no?
1: Sí, sí, totalment. De fet, ja s'estan... No tinc cap dubte que ja hi ha noms posats a damunt de la taula per l'any vinent, per 2027.
2: Va, la vostra petició.
1: Ostres!
2: Bueno, ja que heu dit que no el decidiu, escolta, estem al balcó, si us escolten, qui sap?
1: Jo ara mateix no sóc ni capaç.
2: Teniu el cervell fregit, jo ho entenc.
1: Només puc veure el que hi ha aquest any, que tinc moltes ganes de veure moltes coses.
2: Víctor, de qui voldries escriure la...
3: No ho sé, no ho sé, que torni, no sé, la Charlie XCX. Sempre és benvinguda aquí.
1: Sempre, sí, sí, sí. Però sí, sí, evidentment hi ha aquesta voluntat de, no, d'intentar avançar-se, d'intentar apostar per artistes, del que deia el Víctor abans, no, de dir, ostres, potser aquest artista ara mateix encara no ha acabat de fer el clic, però des de que l'anunciem fins que arriba doncs poden passar coses. I després crec que hi ha una cosa que ja crec que és reblar el clau, si vols, però crec que el fet d'aparèixer un cartell de Primavera, igual que doncs apareix el cartell del Coachella o de Glastonbury, als propis artistes també els hi dona aquest impuls. Yeah. És a dir, el fet que el festival aposti ja amb anticipació per ells, d'alguna manera genera allò que el festival vol que passi. No clar, sé si clar, jo m'explico,
2: sí, sí, sí.
1: No?
2: Sí, sí,
1: és una
2: sí.
1: mica, diguéssim que tot contribueix a que es creï aquest fenomen bueno, en els mesos previs a l'actuació.
2: Es diu màgia, això. I vosaltres la feu possible. Víctor Trapero, responsable de redacció del Departament de Premsa i Comunicació de Primavera, moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: A disfrutar aquesta nit. Podreu o no? Podreu ballar?
1: Esperem, una estoneta.
2: Eh? Sí.
3: Dissabte segur.
2: Director de Comunicació de Primavera, periodista musical i comunicador cultural. Moltes gràcies, de veritat. Disfruteu tot el que pugueu. Nosaltres, ara és moment de connectar amb la redacció per saber què està passant. Ferran Dalmau, bona tarda.
4: Hola, Anna, bona tarda. Doncs mira, el que està passant és que després de dies de molta calor està plovent amb ruixats generalitzats a bona part del país. Jordi Carbó, hola de nou.
5: Què tal? Bona tarda.
4: Jordi, aquesta hora tenim això, ruixats generals arreu de Catalunya i a més una alerta per temps violent, al Berguedà.
5: Sí, de fet és el Berguedà ara mateix on plou amb més intensitat, però també al nord d'Osona. Aquesta pluja està setant-se també fins a la Garrotxa, al sud del Ripollès. Aquest és un dels focus més actius actualment. Compte perquè s'està acumulant molta aigua i se superaran amb escreix els 50 litres per metre quadrat. També va acompanyada aquesta precipitació en alguns moments de calamarsa, pedra i fortes ratxes de vent. Però com deies, hi ha xàfecs per altres punts de Catalunya i les immediates hores la màxima activitat centrarà a les comarques del nord de Tarragona, Barcelona i al sud de Girona. A la mateixa ciutat de Barcelona, on ara comença a ploure feblement a alguns barris, aquesta pluja durarà una o dues hores, però després hi haurà tempestes que afectaran també a la resta de la costa i peritoral de Barcelona, i compte perquè també podran deixar molta aigua en poca estona i fortes ventades. Una situació que a partir de demà desapareixerà i al final de setmana es presenta amb moltes més hores de sol. Demà no farà calor, però el cap de setmana sí que tornarà la calor plenament estiuenca.
4: Gràcies, Jordi.
5: Que vagi bé.
4: Amb precaució especialment a aquesta hora, sobretot al Berguedà, com deia en Jordi Carbó, que hi ha la Patum. El govern demana molta precaució a tots els que hi vagin. I és notícia d'última hora d'aquesta tarda. La Guàrdia Civil ha demanat al jutge permís per recopilar tots els moviments bancaris del PSOE i del PSC entre 2024 i 2025. L'UCO vol que Hisenda li faciliti diversa informació econòmica dels dos partits, com ara els comptes bancaris, cobraments en efectiu, béns mobles i immobles i societats. Recordem que si es demostra el finançament il·legal del partit, estaria en risc la legislatura de Pedro Sánchez i de Salvador Illa, perquè aquesta és la línia vermella que li han marcat els socis de govern. Abans, però, el govern català haurà de gestionar altres problemes, com la vaga general de mestres, que torna a començar demà després que aquests hagin decidit que rebutgen l'acord amb la conselleria i mantenen les vagues.
6: Convidem a tothom a la vaga de demà.
4: El 65% dels mestres que han votat a la consulta ho han fet pel no i els propis sindicats que havien defensat l'acord ara fan marxa enrere. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ja ha canviat de parer.
6: És històric i ens dona molta més força per seguir negociant i per mobilitzar-nos amb més fermesa. Demà tothom a la vaga.
4: És un canvi de posició inesperat davant del qual el govern demana als sindicats que reflexionin. La consellera Esther Niubó ja ha assegurat que el govern mantindrà l'acord i l'aplicarà.
7: Hem de respectar aquest dret de vaga, però el que hem de demanar és que també sigui compatible doncs, amb un final de curs ordenat i, per tant, que això no comprometi en cap cas el dret a l'educació dels infants i joves ni tampoc el dret a la mobilitat. Vull insistir en aquest exercici de responsabilitat. Aquest govern ha fet els deures.
4: La consellera es trobarà demà al matí a partir de les 10 amb els sindicats que havien signat el preacord. L'oposició demana al govern que reaccioni i que torni a seure a negociar. I a 5 dies de la visita del Papa, avui tant el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, com el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, han tornat a insistir en que el Papa Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família.
8: I la benedicció, evidentment, que la dirà, està escrita en castellà perquè l'entengui tot el món, perquè estava publicada per a tot el món, però jo imagino que dirà un tros en català, evidentment.
9: Jo estic convençut que dialogant com hem fet fins ara, argumentant com hem fet fins ara i tenint de l'altre costat sensibilitat com hem rebut fins ara, això tindrà una solució positiva.
4: I atenció al que denuncien les entitats de defensa de l'habitatge, els que es dediquen a aturar desnonaments. Denuncien que el Departament d'Interior està endurint les multes i la persecució als activistes que són arrencats de terra en una resistència pacífica i que al cap d'un temps reben una multa a casa aprofitant la llei Mordassa. Més detalls, Martí Oliver.
10: Durant el 2025, les entitats en defensa de l'habitatge han rebut 50.000 euros en sancions per 88 multes. Això no és una realitat nova, però des del 2022, amb Esquerra, la Generalitat s'havia introduït un criteri més permissiu. Els Mossos aixecaven acte, però Interior després revisava que sancionar no vulnerés el dret de protesta i les multes havien anat a la baixa. Des del canvi de govern, Alerta Solidària assenyala que el protocol encara hi és, però...
11: Hi ha hagut una ordre no escrita que canvia el criteri d'aplicació d'actuació de l'administració pública cap al dret a la protesta.
10: I alerta que aquest canvi obre la porta a sancions amb més protestes, començant pels mestres i professors.
4: I parlant d'habitatge, significativa la xifra que explica Càritas. 3 de cada 4 persones que atén a Barcelona viuen en habitatges precaris. A més, gairebé la meitat dels seus usuaris estan en habitacions rellogades, una situació que sovint és el pas previ a acabar al carrer. A la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament vol eliminar les bicicletes d'ús compartit.
12: Que acumulen un nombre de sancions i de disciplina per mal ús de l'espai públic, bicicletes que ens tornen abandonades per tot arreu, un sistema de mobilitat que, a més, només fa servir el 10% dels residents.
4: És l'alcalde Jaume Collboni a Catalunya Ràdio. Segons Collboni, n'hi ha unes 3.500 a la ciutat, que són de plataformes diferents, que s'obren acumulat més de 5.000 multes l'últim any i mig. L'Ajuntament s'ha compromès a suprimir les llicències durant el 2027. I a partir de demà, al barri vell de Girona, hi haurà talls de circulació des de les 6 del matí per la gravació d'una nova sèrie.
13: I don't need permission to walk into history. Only the courage to survive what it throws back at me.
4: Després de Joc de Trons, ara és Tomb Raider, estan sentint el tràiler, la nova producció que ha triat Girona per gravar-hi els capítols de la seva sèrie, una sèrie que és de Prime Video. En els propers mesos veuran actors coneguts a la ciutat i hi haurà algunes restriccions de trànsit. I atenció, perquè Rosalía ha suspès aquesta tarda els concerts que tenia previstos per avui i dissabte a Miami. Ho ha fet per una emergència familiar, diu la cantant en un comunicat, que no li ha quedat cap altra opció que suspendre aquestes dates. Demana a les persones que tenien l'entrada que la conservin a l'espera de veure quina solució hi poden trobar. Ara són les 7:37 de la tarda.

0: Fill, com definiries aquesta, no sé, aquesta urna en la que estem? Que a més
1: bueno,
0: ens veu
1: la gent
0: passar...
1: perquè es faci, perquè és una idea, estem en un contenidor dels del port que sí. Està obert per un cantó i amb vidres, amb una vidrera en la qual veiem tot el recinte del Primavera Sound, mira, la part més del parc del
0: aquí
1: fòrum.
0: Aquí hi ha una noia que s'està menjant un duro i ens saluda.
1: Clar, acaba
0: i
1: d'arribar. És molt important menjar, perquè és d'aguantar, la gent ha d'aguantar moltes hores.
0: Veure, jo veig
1: veiem les tres xamanes aquí al fons, veus tots els escenaris, veus el cartell aquest icònic del Primavera Sound il·luminat amb la placa aquesta solar enorme de fons.
2: És una experiència sensorial.
0: Mira
2: també,
0: la llum, perquè... ja, llum com estàs.
2: Perquè el terra vibra una miqueta.
1: Això és veritat, ja, es noten els concerts, sí.
0: Aquí tenim la llum, ja l'heu escoltat. I saluda, Ramon.
3: Com esteu?
0: Ramon Miravet, la nostra parella de fet, que no va dubtar...
1: La nostra parella de fet festivalera, diríem.
0: Sí, no va dubtar ni mig minut a dir venim.
2: Venim, 100%.
0: Vosaltres, per vosaltres, què és la Primavera Sound?
2: Moltes coses, ai, no ho sé, és... Ostres, no sabia com definir-ho. És moltes coses per mi i sobretot és una inspiració, és un festival que m'inspira molt, que convergeix moltes cultures, molts artistes que han inspirat també la meva manera de fer música. Aleshores, és un festival doncs, això, que admiro, que admirava des de que tenia 16 anys i que, de fet, aquest any és el primer any que estic poguent gaudir des de la tranquil·litat, clar, perquè clar, sempre clar. Havia vingut a Primavera treballant. Ah. Aleshores, ara aquest any és tranquil·litat.
1: Igual alguns oients recordaran que l'any passat nosaltres vam entrevistar a la Llum i a Guillem Irgué com dos dels artistes
2: que ens coneixem, nena.
1: Obrien el festival, inauguraven el festival a la jornada inaugural.
0: I estava emocionadíssima.
1: I allà va començar tot, aquesta relació amb la Llum, les parelles, de fet, tot.
0: Sí, I no sé què deu pensar en Ramon Miravet, ell que és més a vegades de música artesana.
3: No,
0: hi ha, vegades,
3: hi ha molta de música artesana, sí.
0: T'agrada el Primavera Sound.
3: Sí, bueno, m'agraden tots els festivals que es fan a Barcelona, la veritat, tant els petits com els grans. M'agrada molt el Primavera, m'agrada moltíssim el Cruïlla, m'agrada molt el Sónar i m'agrada molt altres festivals potser que no tenen tant d'altaveu. Però sí, és una oportunitat al Primavera per venir, retrobar-te amb gent, no, que coneixes de Barcelona, que et trobes sempre en els mateixos llocs, no?
0: Clar.
3: I després per conèixer grups nous que desconeixies i per veure l'oportunitat, no, de veure bandes com en aquest any, no, que des de petit que escoltava Massive Attack i mai havia coincidit a cap festival i per fi els podré veure aquest any al Primavera.
0: T'emocionen els Massive Attack?
3: Bueno, molts grups. Hi ha un grup especialment que es diu Kiss, que tinc moltes ganes de veure'ls, que els vaig veure dijous a la sala del Paral·lel, perquè al Primavera fa altres concerts també fora del recinte del Fòrum, i van fer els Guis, van fer aquest concert al Paral·lel i va ser una passada. És una banda de neoyorquina que se'n parlarà moltíssim, és espectacular. O fa de John Misty, que tocarà després, vull dir que avui hi ha l'oportunitat de veure grups molt
0: Mira, curiosos. Jo crec que el Toni pot tenir preparada Guis, escoltem-la, no? Ja que en Ramon Miravet
1: Clar, comencem.
0: Està emocionat.
1: Comencem amb un dels que actuen avui.
0: Que soni.

0: et posaràs, Ramon, a mirar-te els? O sigui, la teva posició davant en un...
1: Depèn del concert, eh? Això ho analitzo moltíssim, eh?
0: Ho dic perquè has de treure les sabates.
1: No, jo he de reconèixer que quan el grup m'agrada molt, m'agrada estar davant de tot.
2: Davant de tot?
1: Sí, sí, sí. I si tinc el bafle davant dels meus nassos, millor.
0: Mira que aquí reparteixen taps, eh?
1: Ja els tinc. Sí,
2: sí, són importants els taps.
1: Me n'han donat. Però si m'agrada estar ben al davant.
0: Ara anirem amb les músiques també de la llum, però anem a connectar un moment amb la, Laura Polo d'Alfó, que no sé on estàs. Laura, hola.
3: Hola, què tal? Doncs me n'he anat a l'entrada d'aquí del Primavera, que fa una estoneta que estic per aquí, i és que no pare d'entrar gent, jo estic flipant, de veritat us ho dic. No pare d'entrar gent, sí. i gent, la marabunta, sí, és que és l'hora. I la veritat és que he parlat amb alguns d'ells, i els he preguntat a veure quin grup tenien més ganes de veure, i molta, molta diversitat, bueno, com el cartell del Primavera, no? Escoltem-los.
4: Ronaldo and Clara.
5: Kiss. Blood Orange.
6: Oclu.
7: A la Ethel Kane.
8: No, també no Oclu.
9: Blood Orange.
10: I DJ Playero, i Blue Dora també.
2: Mira, m'ha encantat que hi hagi una persona que parlava, que era anglesa o no era catalana, que ha descobert, Ronaldo i Clara, ha dit. O sigui,
3: totalment,
2: que igual ha descobert
3: a mi també m'ha sorprès
2: primavera.
3: Molt. Sí, sí, el que també m'ha sorprès que ningú digués Batguial, que és la que tinc més ganes de veure jo aquesta nit, la veritat.
2: Clar, mira,
0: és veritat,
2: jo també.
0: No, Batguial. Què passa, ballarem jo? Junts, com, no han dit, com no han dit Batguial?
11: Ja, no sé quin problema hi ha. És que jo fins i tot la vaig anar a veure al Palau Sant Jordi.
2: Sí, jo també,
11: un altre cop, en plan...
2: Sí, sí, jo no em cansaria mai de veure Batguial, estic d'acord.
11: No me'n cansaré
3: jo no l'he vist mai, nois, i tinc unes ganes que, bueno...
11: Clar. Amor, tu vives de cames allà de mig. Prepara't, perquè si terra rellisca...
0: Laura, què més? Què més estàs veient?
3: Pues res, mira, ara mateix, gent que entra, gent fent cua aquí amb una font d'aigua, tot i que no saben que dins n'hi ha moltíssimes. De fet, aquest any crec que he llegit que les han reforçat perquè l'any passat sí, hi havia moltes cues, i també moltíssima gent a les casetes de merchandatge per comprar samarretes, suposo que per ja vestir-se amb el total look pel Primavera, clar, per avui, clar, tots els dies que queden.
0: Doncs Laura, gràcies.
3: A vosaltres, fins ara.
0: Ens veiem ara. Les vostres experiències de festivals, jo crec que ens hauríeu d'explicar. Ja que estem al Primavera Sound, però n'heu viscut de tota mena. Què ens podeu explicar?
11: A veure, festivals així en general. Tampoc he estat moltíssims, eh? Jo he de dir que crec que els meus festivals preferits són els festivals de sales, que també s'han de reivindicar molt, que són els festivals que conserven una mica com aquesta cosa d'anar a la sala, veure el teu artista preferit. El Primavera també juga molt amb això, de també com boquejar artistes a sales de la ciutat a preus també com més reduïts, per si vols anar a veure només aquest artista. Però sí, hi ha festivals molt xulos, el Curt Circuit, per exemple, no sé, és molt guai.
1: Jo us podria explicar moltíssimes d'anècdotes.
0: Vinga, arranca.
1: Però començaré, no, només us explicaré la primera vegada que jo trepitjo un festival. Perquè jo, els meus pares eren músics, però mai vam anar a cap festival. Jo no sabia ni que existien els festivals de música. Jo sabia que existia Woodstock, però no, jo no havíem anat mai, potser perquè els meus pares no...
0: Estàs parlant de Woodstock?
1: No, vull dir que... Bueno, jo tinc amics que han anat a Woodstock.
0: Ah, sí?
1: Sí. Oh, wow. I un és el doctor Eduard Estivill.
0: Ah,
1: ell ha estat allà, al gran, eh? El festival gran. No, ell.
0: Bueno, sí, s'ha de tenir una edat per haver estat a Woodstock.
1: Però vull dir, quan es fan el documental i tal, sí, hem estat allà. No, jo no havia anat mai a un festival. No havia anat mai. No, és que no sabia ni que existien. Jo el primer festival que jo trepitjo realment va ser... Jo tenia 20 i tants anys. Jo vivia a Brighton, i a Brighton feien un festival. I jo, quan era més jove, m'agradava colar-me als llocs. M'he colat a moltíssims llocs.
0: Deies que et vas colar
1: a
0: un festival.
1: I llavors em vaig colar en aquest festival, que va ser molt divertit. Perquè jo ja m'havia colat a molts llocs. O sigui, m'he arribat a colar a fliparíeu.
11: T'has colat al Primavera?
1: En el Primavera no.
0: Quina pregunta.
1: Però, per exemple,
11: jo crec que si no ets no ets de Barcelona, si no t'has colat al Primavera.
1: Per exemple,
0: Llum, t'has colat al Primavera?
11: Jo no, jo sempre he tingut la sort de venir
1: aquí jo també, sí,
11: treballant. Jo, la primera vegada que vaig venir aquí, anava amb un patinet elèctric i anava tot el... O sigui, era un lujo. I sempre vaig enlujada.
0: Què vas fer?
1: El festival aquest era el festival aquest de Brighton, i com que ja tenia una mica de trajectòria a colar-me als llocs, vaig decidir dir-li a alguns quants amics d'allà de Brighton, dir-los, veniu amb mi que ens colarem. Era impossible colar-se. Hi havia, saps allò dels del Far West d'allò que compràvem de petit, que muntaves els Playmobil, sí. Allò que hi havia com unes torres, sí, amb uns vigilants a dalt. Pues igual, era impossible colar-se. De cop i volta, des d'uns matolls, ja quan s'havia fet fosc i ja marxàvem, que era impossible colar-se, comencen a venir com un exèrcit de 15 o 20 persones joves corrents, tiren unes motxilles per sobre la tanca, salten la tanca, de cop i volta la tanca cedeix, cau, i vam començar a caminar, estàvem a dins, comencen a sonar com unes sirenes, però comencem a córrer i estàvem dins. I aquella va ser la primera vegada que jo trepitjo un festival. I la segona vegada que jo trepitjo un festival ja va ser per tocar, que va ser exactament on estem aquí ara, nosaltres.
0: Sí.
1: I jo arribava, i clar, la meva imatge d'un festival era un superescenari. Llavors jo acabava de treure el primer disc i el Cruïlla ens dona la primera oportunitat. Feia una setmana o dos que havia sortit el meu primer disc.
2: Sí.
1: I el Cruïlla ens diu de tocar. I llavors arribem per l'entrada dels artistes, que està com una mica com al final, no per on entra la gent, i jo veia al fons un superescenari gran i hi havia Cat Power provant so. I com que anàvem caminant cap allà, dic, deu ser aquest l'escenari que tocarem. Yeah. Llavors arribo aquí, superperduts, no teníem ni mànager ni res, i trobo un senyor i li dic, escolta, mira que... em dic Ramon Miravet, tinc la meva banda aquí, hem de tocar i no sabem on anar. I em diu, no, toqueu aquí. I em senyala just aquí davant que hi havia quatre fustetes a l'escenari Estrella d'Am.
2: L'escenari que t'havien vingut.
1: Tocareu aquí. I saps qui era aquest senyor?
0: Mira,
1: aquest senyor,
0: veient, no?
1: Aquest senyor era el director de... Era el Jordi Herrero, era el director del Festival Cruïlla.
11: Que és de Mataró.
1: El vaig conèixer així, d'aquesta manera, en plan, estem perduts. I aquesta va ser la primera. Realment, la meva segona vegada en un festival va ser tocant. I jo he descobert els festivals realment ja de gran.
0: Clar. La llum la vam entrevistar just abans, com deia en Joan abans, amb en Guillem Ilkiwe, però com va ser l'experiència de tocar l'any passat?
11: Va ser molt divertit.
0: És a dir, avui que no has entrat aquí, has sentit alguna cosa especial?
2: Clar, l'any passat quan vas entrar devies estar molt nerviós el dia que et tocava, no? Quan entres a aquest recinte i dius, ara em toca actuar,
0: com
2: presentar,
0: va ser,
2: presentar la meva nova música.
0: No ens ho havies explicat encara.
11: A veure, va ser fort, va ser molt emocionant, perquè és una cosa, jo que sé, que projectes molt, que l'any que venia era com, ai, sí, l'any que ve. I quan hi vaig, bueno, recordo com arribam al cotxe al matí passant per la, com es diu, per la ronda de baix, sí. I l'escenari aquest on vaig tocar és enorme, en plan, és colossal i es veu des de la ronda. I recordo anar amb el cotxe a casa de la meva mànager per maquillar-me, per vestir-me pel matí i veure, jo em vaig posar a bramar el cotxe, em vaig posar a plorar de tots els dies d'assajos, de tensió, de nervis, saps? I em vaig posar a plorar i vaig estar... O sigui, de fet, avui he penjat una foto a Instagram i la primera foto és jo fet el fitting del vestit i amb la cara inflada, vermella, d'estar plorant, doncs potser una horeta ben bona, saps? En plan com...
0: I el vas disfrutar de totes maneres?
11: Ho vaig gaudir moltíssim, sí. Després em va costar molt gaudir la resta del festival perquè és aquesta cosa de... Ai... Estàs com amb un neguit una mica com...
2: Sí, te vas pensant i vas revivint el moment del concert, no?
11: Sí,
2: i de com ha anat.
11: Sí, tot l'equip ha pogut entrar després, tenim pulseres per tothom, com gestionant, coses d'aquestes. Però això, i aquest és el primer any que realment és com... saps? Sí.
0: Clar, vosaltres com ningú sabeu el que es viu dalt d'un escenari, quan tens gent a sota, mireu les cares?
11: Jo sí.
1: Ja, mira, jo sempre faig el símil quan em diuen, però no et poses nerviós? I dius, saps aquesta gent que diuen que tenen vèrtic, però quan es tiren amb paracaigudes no el tenen?
0: Sí.
1: Pues jo crec que quan toques davant d'una massa tan gran de gent és tan surrealista que jo sí que arribes a veure les cares, sí, del davant, però clar, hi ha les cares del davant i després hi ha tota la massa. És algo tan irreal que de cop i volta el teu cos és com que es deixa anar, no sents nervis, és com una adrenalina alliberadora, és com vas cap enfora, és algo com exponencial, no sé com explicar-ho. Llavors, clar, t'hi fixes en punts, perquè sempre en els concerts hi ha punts que t'hi fixes, no?
0: Sí.
1: I si veus que hi ha algú al públic que coneixes o gent que ve sovint a veure't, però és com tu i el tot, saps? I després tu també estàs rebent, sí, alhora. És una experiència heavy. Mira que és maco tocant-se les, sí, petitetes i amb auditoris i teatres, eh?
0: I en
1: tot
0: el seu,
1: però clar, un festival és...
2: Però fins i tot pensava, no sé si imposa més a vegades tenir un públic molt reduït, molt petit, que gairebé tens les cares davant, que una massa de gent absoluta que al final mires a l'infinit, no sé.
1: És el que deia, que quan hi ha una massa així tan gran, no sé si et passa a tu, Llum, que és tan surrealista que és quan et deixes anar. O sigui, no, no, és, jo crec que és molt més intimidatori cantar davant de dues o tres persones.
11: Sí, això 100%. Però veus, a mi no em passa tant com aquesta cosa, com tan èxtasis. Jo quan estic dalt de l'escenari sí que m'ho passo molt bé i sento molta joia, però és una sensació diferent, és com una sensació com més com si vaig a fer això que he practicat tant de temps, perquè coreos, moviment, interactuar amb coses que hi ha dalt de l'escenari, aleshores és com si com anar a participar als Jocs Olímpics una miqueta, sí, sí, saps? Sí, sí, aquesta sensació de venga, sortirà com surti i m'ho passaré molt bé. I l'objectiu és com, tot i això, passar-t'ho bé, saps?
2: I després el tipus de concerts dels festivals, no sé si creieu que quines coses bones i quines coses tenen dolentes respecte als concerts, per exemple, d'una gira d'un artista, perquè, per exemple, ahir la jornada inaugural del Guitarrica, doncs hi havia molta gent que havia anat a veure el Guitarrica i altres que, bueno, passa i segurament doncs tampoc està tan atent al concert. El públic dels festivals, quines coses creieu que té bones o dolentes respecte al públic que paga una entrada només per anar a veure aquell artista? Quin ambient genera els concerts dels festivals?
1: Crec que és una pregunta super bona i super maca. Per això vol dir que et poses a la pell del que està sobre l'escenari.
0: Home, estem parlant del festival.
1: Però sí que és veritat que és diferent. És diferent. Clar, hi ha tanta gent en un festival i tens tota aquella massa que és super agraït, no? És a dir, ostres, viure aquesta experiència, després ja la música t'anirà bé o malament, però això ja ho estàs vivint, ja t'ho emportes per sempre.
11: Sí, però quan fas una sala amb el teu públic que ha pagat els seus dinerets per venir-te a veure, jo a mi em fa la sensació de que dius A i diuen B, i dius C i diuen, en plan, hi ha com aquesta sensació com de resposta molt ràpida amb el públic que és teu.
1: Jo crec que es genera més l'efecte més ritual, saps? El rotllo de això és, som un tot, saps? Jo crec que és molt més potent el públic que et ve a veure i que paga l'entrada per veure't a tu.
11: Quan és un festival és una sensació diferent. També jo intento com, en comptes de servir tant aquest públic que ja em coneix, és com vaig a projectar-me, vaig a pensar què és el que aquesta persona que no em coneix potser, què és el que li puc donar, saps? Què és el que vull que es quedi de mi.
1: I el ritme és diferent, perquè quan tu toques en un festival toques normalment entre 50 minuts i una hora i quart.
0: Això és important, lo de la durada.
1: Llavors en un concert teu tu pots estar una hora i mitja, una hora i 45 minuts o fins i tot dues hores i quart que a vegades ha estat, i clar, hi ha un altre llenguatge, la manera de comunicar-te amb el públic és més pausada i en un festival vas més de cara a barraca.
0: Home, menys The Cure, que igual s'està entre dues i mitja, clar, i tres hores i mitja estan dient. Aquest s'ho passa pel forro, Smith.
2: I com a públic també, què us agrada més? Bueno, suposo que potser us agraden les dues coses. Anar quan és l'artista preferit, el preferiu veure el dia que fa la gira, el concert 100%. Específic, abans que un festival, no?
1: 100%. Sí.
11: Jo crec que les dues coses són especials, perquè en un festival també es passen coses que no poden passar en un concert en solidari, per exemple, col·laboracions, que de sobte hi hagi un altre artista que toca en el mateix festival i l'endemà estiguin juntes cantant aquella col·laboració que t'agrada tant a l'escenari. Vull dir que al final un festival també té com aquesta cosa, no? Que també pot ser com un acte social o un acte que té com una curadoria, que té com un editorial, saps? I a vegades molts artistes es motiven, s'engorilen i formen part d'aquestes idees.
0: Ara deia en Ramon que es posava a primera fila. Tu què vas a veure avui? Què t'agrada?
11: A veure, jo avui m'agradaria estar veient Blood Orange, m'encantaria, però avui què hi ha? És que ni me'n recordo. Batgirl seguríssim.
0: Batgirl segur. I has tret una cançó per això.
11: He tret un àlbum de remixes amb molts artistes i col·laboracions també.
0: Vale, no, i la cançó pel balcó d'avui?
11: I la cançó pel balcó d'avui, que no forma part d'aquest àlbum, és d'un grup que es diu New York, que són dues noies perfectes.
0: Escoltem.

0: A la cadena SER, el balcó, amb Anna Puigvoltas.
1: Dale, José. Venga, va. Una nana Camila
0: podria anar a dormir. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Ràdio Barcelona. Cadena SER. La
2: Marina està morena. Van donar la notícia que, de manera sobtada i sense cap tipus de motiu, havia traspassat mon germà, el gran. Vaig haver de pujar immediatament, perquè el meu germà era d'Empúria Brava. I va haver un moment que vaig connectar amb aquest tema, el vaig posar... Crec que ens el vam posar en bucle tot el viatge, pràcticament. A mi em va servir per anestesiar-me.
0: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda, amb Jordi Manau.
3: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
0: Tots els nostres continguts.
3: Som a tot arreu. Som al teu costat.
0: Descarrega't l'app de la cadena SER.
3: Tot això passa aquí.
4: Aquest dissabte el Tot és comèdia. La Beckett, la sala del Teatre d'Ara, celebra 10 anys al Poblenou de Barcelona amb una gran festa. I anirem per trobar-nos amb els artistes de la nova temporada. I també... Torna al pop d'en Pep Saula, el productor musical. En la setmana del Primavera Sound posarem el focus en els festivals petits, que són la resposta als macrofestivals.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.

Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. A la Cadena SER, el balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: estem a la urna més fantàstica, el rovell de l'ou del Primavera Sound. Cada cop estem més rodejats de gent.
1: I tremola tot, tremola tot. El que deia la llum. Tremolen pels concerts.
0: Passa gent i van saludant el Ramon Mirabet i la llum. Esteu com un aparador, no? Com us sentiu?
2: Peixos de colors.
3: Divines.
0: Sou peixos de...
3: Nosaltres hem fet una mica tràfic de referències.
1: Artistes, no?
3: Jo m'he perdut temps.
0: Ah, Llum, que abans estaves comentant el teu àlbum. Com va?
3: Bé, super.
0: Explica.
3: Va sortir fa un parell de setmanes,
0: sí?
3: un projecte de remixes i col·laboracions de tots els singles que he tret fins ara. I hi ha artistes increïbles com un productor i que també canta, que es diu Chico Blanco, que és de Granada, un artista de Brasil que es diu Mia Batguial, que és de São Paulo, que és increïble. Vull dir, hi ha de tot, Level One, o sigui, crec que és un projecte molt xulo que hem estat preparant.
0: Que això us encanta, quan us fem definir l'estil i tot això.
3: Jo sí.
0: A tu t'agrada definir-ho.
3: A mi sempre m'encanta parlar de música.
1: Clar, i t'agrada també que al final, bueno, sobretot que ho escoltin, no? Que a vegades sempre et demanen moltes explicacions d'això, però no sé què, escolteu-lo.
3: Sí, és veritat. Aquest, el Ramon...
0: Mira, el Ramon Mirabet estava buscant el... Estàs buscant el
1: projecte. Un dels concerts que li volia recomanar, clar.
0: Sí. Ah, veus.
2: No.
1: El projecte de la llum, el projecte de la llum.
0: Escolta, Ramona, tu et parlen més últimament del llibre, no?
2: Per no, ara ja...
0: Més...
2: Saps, jo soc
0: fort,
2: una persona que faig una cosa i ja passo pàgina i cap a una altra, eh?
0: Però què, com t'ha anat?
2: Bé, no, molt bé. Ha sigut una experiència molt maca.
0: Parlar de llibres és diferent, que parlar de discs, o no?
2: Sí, i m'agrada molt perquè, bueno, et fa... canvia una mica tot el plantejament, el discurs, el temps, no sé, el caràcter de la conversa és diferent quan parles del llibre que del disc.
0: Però què has après durant tota aquesta escriptura?
2: Ah, moltíssimes coses, clar, hi ha moments molt bonics i moments no tan bonics. Ma mare m'havia explicat tantes històries de tants escriptors alcohòlics, assassins, que s'havien tornat bojos, la línia és tan fina, i jo no l'he traspassada aquesta línia, però escriure un llibre té tantes hores de soledat i de bogeria que pots imaginar-te com aquesta gent anys enrere es tornaven bojos. O sigui, ha sigut un procés molt bonic, però també és un viatge intens i que transbalsa per dins.
0: Però com en la mateixa mesura que quan pareixes un nou projecte, com el que vas fer de jazz, que era molt diferent, eh? És la mateixa energia?
2: És la mateixa energia o és diferent? Perquè jo quan composo música m'inspiro amb la vida i amb aquest llibre m'he inspirat amb la música. O sigui, és com... és un son... És diferent i alhora és terapèutic, igual, però és diferent. M'atreviria a dir que l'escriptura és un exercici encara molt més punyent i molt més visceral que la música, perquè al final la música a l'hora de cantar ja et permet explotar, saps? I vomitar les coses d'una manera molt més física.
0: Sí, tant així.
2: En canvi, escriure, no, ho estàs escrivint, però és tot tan... queda dins, no? Queda dins. Ho escrius, ho poses sobre el paper, però a la mesura que ho poses sobre el paper, tu vas descobrint coses noves que queden a dins.
0: Sembla que toqui la guitarra mentre està parlant. Llum, tu el d'escriure...
3: Doncs mira, és que escriure en mi, en la meva manera de fer música, és de les últimes coses que venen en el procés. Jo moltes vegades produeixo abans, jugo amb textures, amb sons, amb caixes de ritmes, penso abans en la sonoritat, o dibuixo les coses que m'imagino, i després ve l'escriptura. I a partir d'aquí, a partir d'aquestes inspiracions que jo em vaig generant a mi mateixa, doncs vaig escrivint, em poso en situacions... però escriure un llibre em sembla una cosa tan... Em sembla com una cosa com... Crec que no ho faré mai a la vida, crec.
2: Jo també ho pensava.
0: Però què dius? Mira, el Ramon diu que no...
3: Que algú tregui aquest clip el dia que escrigui un llibre. Però jo, que és d'aquestes coses que dic... No,
0: Llum, tens moltes coses a explicar. Ho hem comprovat a moltes parelles. De fet, tens les idees molt clares. Tens una ment molt ben endreçada. Tens molt a reivindicar.
3: Però m'agrada molt posar-ho dintre de com una espècie de llauneta de conserves... que duri molts anys i que sigui com... Per mi això és fer música pop, també, com agafar conceptes complexos, explicar la meva vida, però a través de llaunetes pop increïbles que siguin un clàssic.
0: Ah, per acabar, va, tota aquesta gent que estem aquí a Primavera Sound, ja us deixem lliures i que aneu a voltar. Dos consells cada un per la gent que està passant per aquí, que us mira i que pensa, mira, els aquests es queden què diríeu? Consell. Paciència. No, perquè hi ha tants escenaris, a mi sí, m'atabala molt. Sí. Jo ara mateix, quan sortim d'aquí, ara tindrem una baralla de cinema un lloc o un altre.
1: Jo volia anar a Renaldo i Clara, l'Anna, on volies anar tu?
0: Jo volia anar al Mena i...
1: Mena i Trast.
0: Mena i Trast.
3: Podem anar per algun juntes, eh? Home, a mi clar, em faria molta il·lusió.
0: Però algun consell que paciència, que és igual, que no tinguem
2: sí,
0: fomo.
2: Sí, passejar, no? Sí, exacte. Ara, sí. Si hi ha algú que els agrada, que ho vagin a veure. Que sí, sí, que no s'adormin.
0: Que no s'adormin.
3: Escollir, jo crec que és millor escollir, arribar abans amb temps a un escenari per estar ben situades. I sí, jo crec que aquest és el millor consell.
1: Doncs mira, escolta, podem acabar, si us sembla. Ara el Toni m'avisa que tenim una de les noves cançons de la llum d'aquest nou projecte.
0: Vinga, ai, vinga, espera, i deixeu-me dir, ara mentre l'escoltem, que res, dos minuts, i nosaltres també hem volgut conèixer què passa fora del Primavera Sound, entendre com es viu des de l'altra banda, aquests grans festivals, també el paper del fòrum, què suposa pels veïns del Besòs i Maresme, i entendre quin impacte ha tingut a les seves vides. Dos minuts i connectem, mentre escoltem
1: ara, la però, llum. Ara, però el Toni em diu que és la cançó que ha escollit la llum avui per parelles, ha fet. No, no, ha, no ha tingut temps de treure la teva.
2: Deures pels ulls.
1: Deures.
0: Que escoltarem a les properes parelles. Disfruteu molt, de veritat. Una abraçada.
2: A vosaltres.
0: Moltes gràcies. Adéu, per venir i compartir una estona amb nosaltres. Adéu. Dos minuts i tornem.

0: Salut. Doncs ens hem situat just aquí al darrere, on es planten tots els escenaris del Primavera Sound. Estem aprofitant un matí de calma per conèixer què passa al darrere del gran festival, com ho viu el barri, el Besòs i el Maresme, com ha canviat des que es va inaugurar aquest parc del Fòrum ara fa 22 anys, pel recordeu, el Fòrum de les Cultures. I també arquitectònicament, com l'hem d'entendre aquest espai, quines funcions compleixen aquest cúmul de places de formigó gegants amb alguns arbres, hi ha unes dunes, tenim el mar a tocar i aquesta famosa pèrgola fotovoltaica. Com us deia, estem entre el Museu de Ciències Naturals de Barcelona i el Centre de Convencions. Hem convocat a un arquitecte i un veí d'aquí mateix, que viu a pocs metres d'aquí. És en Pol Casellas, autor de La Barcelona Impossible, i el veiem a BTV, el programa Sota la pell de la ciutat. Com estàs, Pol?
1: Molt bé.
0: I en José Manuel, veí que fa 30 anys que viu al barri, lluny amb Rambla Prim, més o menys seria Rambla Prim, sí.
2: Lluï de Rambla Prim, sí, justament en el mogollón de les mogudes, perquè la gent, quan ve aquests grans esdeveniments, surt per aquella sortida de metro i entra per aquella sortida de metro i ens fa patir, diguem, els inconvenients de quan vas a treballar, les cues que es formen, a tu no et deixen entrar perquè no saben si vas a treballar o eres que vens del festival, etcètera. Són inconvenients tremendos. O el tramvia. O sigui, tota la infraestructura de la ciutat es posa a disposició d'aquests esdeveniments i resulta que després al barri no hi ha cap retorn de res. I, bueno, us podria explicar un llibre.
0: És a dir, José Manuel, ja has entrat tu a sac. Quan arriba el Primavera Sound, posa't a tremolar la gent del barri.
2: En realitat, quan arriba el Primavera Sound és diguem, el més fort. Però això des de finals d'abril fins a finals de l'estiu està, diguem, tancat i barrat pel veïnat, perquè tanquen els accessos a les platges, etcètera, i ja venim poc aquí, perquè després del 2004 es van fer unes reformes, diguem, urbanístiques que no han afavorit, diguem, que a la gent del barri s'apropi a la platja que la teníem aquí a prop.
0: Tu, José Manuel, no vens a passejar per aquí on som ara, aquesta enorme plaça de formigó, la plaça del Fòrum.
2: No. Nosaltres fem la Rambla, és el puesto que nosaltres estàvem molt contents, perquè la Rambla de Prim, que era un niu de brutícia, es va cobrir, es va fer unes millores superimportants a la que deien la Barcelona del 92, El 93, ja tot semblava que tenia un progrés.